0: L'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

de dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez. Les dones són intuïtives per naturalesa. Les dones estan equipades amb habilitats sensorials molt més afinades que els homes. Com a criadores dels fills i defensores del niu, necessitaven aquesta habilitat per intuir canvis subtils d'humor i d'actitud en els altres que poguessin indicar dolor, gana, ferides, agressió o depressió. És el que normalment es coneix com a intuïció femenina. La intuïció femenina és una cosa que sempre ha sorprès els homes i una cosa amb què sempre els enxampen.

L'home necessita veure llàgrimes, un atac de nervis o rebre una bufetada a la cara abans de tenir la més mínima pista de que passa alguna cosa. Els homes, els caçadors de menjar, mai no passaven prou temps a la cova com per aprendre a llegir els signes no verbals o les formes de comunicació interpersonal. Els escàners cerebrals demostren que quan el cervell de l'home es troba en estat de repòs, se li apaga com a mínim el 70% de l'activitat elèctrica. Els escàners de cervells femenins mostren un nivell d'activitat del 90% en el mateix estat, confirmant amb això que les dones reben i analitzen constantment la informació del seu voltant. La dona coneix els amics, les esperances, els somnis, els amors i els temors secrets dels seus fills, el que pensen, com se senten i, normalment, quina malifeta estan maquinant. Els homes amb prou feines són conscients que hi ha unes persones petites vivint també a casa.

Si no és amb el cap tapat amb una bossa de paper, els homes són incapaços de sortir airosos amb les mentides. Com molt bé saben moltes dones, mentir a un home a la cara és comparativament senzill pel fet que ell no té la sensibilitat necessària per detectar incongruències entre els senyals verbals i no verbals que ella emet. El millor que podrien fer els homes que volen mentir a una dona és fer-ho per telèfon, per carta o amb els llums completament apagats i una manta tapant-los el cap. Les dones duen a terme múltiples tasques sense cap problema. La dona és capaç de fer simultàniament diverses coses que no tinguin cap relació entre elles i mai no té el cervell lliure. Pot parlar per telèfon mentre cuina una nova recepta i mira la televisió. O pot conduir, maquillar-se i escoltar la ràdio mentre parla per telèfon amb una connexió de mans lliures. Les dones utilitzen ambdós costats del cervell i per això els pot resultar més difícil distingir la mà dreta de l'esquerra. Com a resultat d'això, a tot arreu del món, els homes critiquen les dones per haver-los dit que tombessin a la dreta quan volien dir a l'esquerra.

0: per que no se convierta que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Es un bombón. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Acabó su vida en aquella casa que ya no era la suya. Pero el mensaje de su madre decía otra cosa.
1: Y hasta ya haces bien en tomar una decisión. Yo lo que tú hagas me parece estupendo, hija. Tú no te preocupes por la habitación, porque yo, si tengo que quitar mi ropa y doblarla en una caja, la quito y tu armario vuelve a ser tuyo. Y las cosas de la cama ya las estoy quitando, las iba a quitar. Y ya está. Y lo demás, se saca la terraza otra vez y las máquinas en la mesa del salón. No te preocupes, ya está. Todo tiene solución en la vida. Hija, será bienvenida, ¿vale?
0: Decía que no se preocupase, que habría hueco, que era cuestión de estrecharse un poco. La situación de Erika no se puede romantizar, pero es una suerte saber que, pase lo que pase, esa casa de su madre siempre será hogar y familia, nido y cuna, techo y permanencia.
2: La primera del día la trae Antonio Naranjo. Buenos días.
3: Señor Herrera, buenos días. Pues tenemos que hablar de las trágicas consecuencias de los decretos intervencionistas en la vivienda, incluso aunque no prosperen hoy, como parece más que probable si Junts y Puigdemont no reculan. Bueno, sin estar aprobados y solo en la Comunidad de Madrid se ha visto cómo se borraban de sus portales de alquiler 2.000 pisos en un día y cómo a la vez se suspendía el 85% de las citas previstas en el plan Alquila, por poner un ejemplo extensible casi con toda seguridad en el resto de España. Bueno, son los efectos indeseables de una política invasiva en la propiedad privada ajena que puede regular precios, prohibir los desahucios, apoyar la ocupación y prolongar unilateralmente los contratos, pero no puede imponer una única cosa, que los dueños de inmuebles los pongan en el mercado de alquiler. En España se calcula que hay 28 millones de propietarios que compraron sus casas, pagaron sus impuestos, tributan por sus ingresos y ahora se ven injustamente señalados por políticos que durante 8 años no han construido ninguna vivienda, han subido un tercio los impuestos y han disparado los precios entre un 50 y un 95% según la modalidad. Y claro, ahora quieren que lo paguen, pues ¿quiénes? Los inocentes.
2: Es la noticia que nos trae hoy Orange Empresas.
4: Pues fíjate, Carlos, la ciberseguridad debe ser prioridad para las empresas, sobre todo ante el crecimiento de la inteligencia artificial. Hoy es un riesgo inmediato que, según algunos ciberexpertos, pues podría suponer un peligro global. La IA ya no es solo una herramienta defensiva, sino la arma más potente para infiltrar nuestras infraestructuras digitales. El 80% de las empresas e instituciones europeas han detectado un aumento de ciberataques de inteligencia artificial desde el año 2024. Y es que se ha convertido también en una herramienta para los criminales en la red. Ante esta situación, los expertos recomiendan adoptar medidas urgentes. La ciberseguridad se ha convertido en una inversión imprescindible para la supervivencia de cualquier negocio.
5: Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo en ciberseguridad, IA y redes inteligentes para las instituciones públicas y las compañías de nuestro país. Que confíen en Orange para que sus servicios y comunicaciones sean seguras y estén garantizadas para todos sus clientes. Si lo tenemos todo para las grandes empresas, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1471. Orange está aquí.
2: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Es momento de saber qué está ocurriendo cerca de usted. Vamos a su COPE más próxima.
6: Herrera en COPE.
7: La mañana.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: Estem pendents de l'evolució del temporal al sud de Catalunya, sobretot al Montsià i al Baix Ebre, on les pluges torrencials han deixat registres importants i alguns carrers i baixos inundats. Al Mas de Barberans, per exemple, s'han acumulat uns 192 litres en tot l'episodi de pluges. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos a aquestes dues comarques, Baix Ebre i Montsià, sobretot per inundacions de baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. El problema és que la pluja es pot tornar a intensificar durant les pròximes hores. Protecció Civil manté el nivell màxim d'alerta 6/6 a totes dues comarques i avisa del risc d'inundacions i de desbordaments sobtats o de crescudes sobtades de barrancs i rieres. Per això es demana evitar els desplaçaments i extremar la precaució prop de rius, barrancs i zones inundables. Ho explica la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
10: Extremeu les precaucions en la mobilitat i en activitats a l'aire lliure, no us acosteu a zones inundables, que és el més perillós, i en cas d'emergència truqueu en 112. Sobretot recordar aquest fet de les zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i per tant el que fa és acumular-se.
9: El temporal també està afectant la mobilitat. La C12 està tallada entre Tortosa i Roquetes des de les 2 de la matinada. Hi ha també altres carreteres locals afectades i Renfe ha suspès per risc de pluja la connexió ferroviària entre Catalunya i València. Avui divendres també hi ha centres educatius tancats en diversos municipis. Alcanar, Freginals, Masdenverge, Santa Bàrbara i Tortosa. No hi ha classes a la Ràpita, només fins al migdia i en Posta es mantenen les mesures preventives fins a les 2. Protecció Civil insisteix, la situació encara no ha acabat i les pluges es poden reactivar durant les pròximes hores. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:23 d'aquest divendres, en què evidentment hem d'estar molt pendents del temps, especialment al sud de Catalunya. A les Terres de l'Ebre continuarà plovent durant bona part del matí amb risc de xàfecs forts i torrencials i acumulacions molt importants. A mitja tarda la pluja podria donar una treva, però es tornarà a activar al vespre. I a la resta de Catalunya, en tot cas, el cel estarà força ennuvolat i a la tarda arribaran més nuvolades amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i Litoral Sud. Les temperatures baixaran una mica, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Avui les màximes es quedaran entre els 24 i els 27 graus. Tenim ara a Barcelona 23 graus, a Tarragona 20, 19 a Lleida i a Girona i 13 a Andorra la Vella. Coneguem l'estat del trànsit. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives. La primera talla la calçada de la TV-7044 a Montblanc, en dos sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a la A2 a Esparreguera, en direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges durant aquesta matinada i al vespre, al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i, per últim, la C12 entre Tortosa i Roquetes. Cadascun dels talls es fan en dos sentits de la marxa. Per últim, pel que fa a retencions habituals, parem l'atenció als voltants de Barcelona, cues des del vessant Llobregat per la A2 i la B23, també al Nus de la Trinitat, al vessant Besòs, que circula amb retencions i que afecta de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
9: Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de votar aquest divendres. La decisió l'ha pres per unanimitat l'executiva del partit de Carles Puigdemont, que reclama al govern de Pedro Sánchez que retiri els textos i en presenti un de nou. Junts considera que les mesures poden tenir l'efecte contrari al que persegueixen, reduir l'oferta de pisos de lloguer, encarir els preus i dificultar l'accés a l'habitatge per a les famílies de classe mitjana i treballadora. El partit també qüestiona la protecció dels llogaters vulnerables i assegura que els fons voltors podrien continuar comprant habitatges i promovent desnonaments. Denuncia també que algunes mesures poden suposar, segons Junts, una expropiació de l'estalvi de les famílies. A tot això, el govern ja ha avisat que no retirarà els decrets, defensa que són mesures treballades durant mesos i acusa PP, Vox i Junts d'haver de demostrar si estan, diu l'executiu, amb la ciutadania o amb els especuladors. I dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Camparellada, a Terrassa. Un d'ells està greu, fora de perill, això sí, després de rebre 4 impactes de bala. Ha estat traslladat a l'Hospital Partaulí de Sabadell, on ha estat operat. L'altra gent, també ferit, es troba a la Mútua de Terrassa. Els fets han començat amb el seguiment d'un grup de lladres especialitzats en robatoris de mercaderies de camions. Els agents, que anaven de paisà i en un vehicle sense logotip, els seguien des d'una àrea de servei a la P7 i la persecució ha acabat al carrer d'Europa, a Camparellada. Allà s'ha produït un intercanvi de trets. Els atacants també han colpejat un dels agents quan estava a terra. Això que escolteu precisament és una seqüència dels fets. Un dels atacants demana a la gent que li ensenyi la seva placa quan li diu que és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. I el Departament de Salut iniciarà el proper dilluns la nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya. En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables: dones embarassades, persones majors de 80 anys i que viuen en residències. També es fa la vacunació als infants menors de 5 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Israel Caro és infermer del CUAP Casernes de Torres i Bages i explica per què és important que la població estigui conscienciada per vacunar-se.
7: És important vacunar-se de la grip per evitar la transmissió de la malaltia i per evitar les complicacions que comporta agafar la grip, sobretot en els grups de risc i les persones que tenen indicada la vacunació per edat. Déu-n'hi-do, les agendes del nostre equip estan plenes a vessar durant les primeres setmanes de campanya, o sigui, estem molt contents de l'acollida que ha tingut aquest any.
9: La segona fase s'obrirà a partir del 26 d'octubre. Tota la població i a partir del 16 de novembre es podrà anar sense cita prèvia. I a Catalunya hi ha 495.000 persones que tenen més de 80 anys. El 2035 hi haurà unes 644.000 i el 2050, atenció, 1 milió seran majors de 80 anys. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030, però l'Associació Catalana de Recursos Assistencials avisa que l'anunci ha d'anar acompanyat d'inversió i de diners. Cinta Pasqual és la presidenta de l'ACRA.
11: Cal que aquesta projecció del 0,88 que ens deien abans i que no està inclòs encara perquè s'ha de formalitzar, òbviament es faci tenint en compte el 0,98 que hi ha a Espanya.
9: Els esports, pendents de Rafinha. Víctor Navarro, molt bon dia.
12: Bon dia, Rafinha. Passa avui proves mèdiques a la Ciutat Esportiva del Barça per les seves molèsties a la cuixa dreta i que han fet que torni de la selecció brasilera. Abans es descarta una lesió greu i el que volen veure els metges blaugranes és si pot estar pel primer partit després de l'aturada, que és contra el Getafe, partit que sí estarà Eric García. En el cas del Barça femení, diumenge clàssic a les 5 de la tarda al Camp Nou. Avui, atenció als mitjans, amb declaracions de les jugadores que escoltarem a Esportscope a partir de les 3 i 5 minuts de la tarda. En bàsquet, el Barça té avui el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a Turquia contra el Besiktas a les 7 de la tarda. I en handbol, els blaugranes han caigut a la final del Mundial a Egipte contra el Veszprém, 33-42, amb el porter Nilsen, ara el conjunt d'Hongria, com a millor jugador de la final.
13: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
14: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
15: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
14: Si con las humedades te las tienes que ver,
15: 900-102-103.

0: tal? 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Gràcies, Carlos. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Per cert, podeu seguir tot el debat que hi ha sobre aquests decrets, el link que tenim a les nostres xarxes socials per veure el directe i escoltar també el directe. Avui és un dia molt liat. Tenim molts fronts oberts, principalment seria el de l'habitatge, que és el que s'està ara mateix debatint. Tot apunta a que no sortirà. Si Junts manté el seu vot. Després anirem cap a la seu de Junts, perquè per forçar aquesta votació sindicats de llogateres estan seguint la votació o el debat des d'allà, des de la seu de Junts, i això doncs té pinta de que cau. Però és que tenim un què. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres, amb el Jorge Martínez a la tècnica. D'altres fronts del que també parlarem des d'aquí fins a les 2 de la tarda, entre Herrera i migdia COPE, un d'ells ha passat a Terrassa amb aquest tiroteig d'ahir a la nit que ha deixat ferits a dos guàrdies civils que estan hospitalitzats, un amb un tret i un altre amb 4 trets. En parlarem d'això també. I l'altra situació encara l'estem vivint, i són les fortes pluges que cauen ara mateix també al sud de Catalunya, amb una petició de confinament de protecció civil a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. I aquest és el so de com baixava l'aigua aquesta matinada pels carrers de Santa Bàrbara al Montsià. Al nostre Instagram podreu veure el vídeo, perquè el carrer és un carrer que s'ha convertit en un autèntic riu de l'aigua que baixava des de les muntanyes de Mas de Barberans. Baixaven, enganxaven tot Santa Bàrbara i convertien els seus carrers en un autèntic riu. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, José Miguel.
0: Déu-n'hi-do els aiguats que hem viscut aquesta... I ara mateix, per exemple, a l'Ametlla de Mar ja han caigut 247 litres i a les cases d'Alcanar 232 litres. És un bon aiguat, Sergi.
1: No, són xifres d'aigua que impressionen. La millor notícia a hores d'ara és que no s'ha de lamentar cap mena de persona ferida a causa dels aiguats.
0: Millor.
1: Aquesta és la gran notícia de l'actualitat. Però repassem el que ha passat aquest matí, perquè des de les 6 d'aquest matí, amb aquests 247 litres que ara es porten a la Ametlla de Mar, o els 232 a les cases d'Alcanar, per exemple, les cases d'Alcanar, entre 6:45 i 7:45, amb aquesta hora, han caigut 100 litres. D'aquest total dels 232 actuals, 100 litres en una hora. Com dèiem, recapitulem. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí en diverses carreteres de la zona. S'està a hores d'ara a l'espera si finalment hi ha un tancament de l'AP7 o no, cosa que encara doncs està damunt de la taula, s'està estudiant. S'han desallotjat 8 persones de dos immobles a Tortosa, ubicats al carrer Montcada, al barri de l'Eixample, on l'acumulació de l'aigua al sostre ha fet que aquest es cedís. Els afectats han estat reallotjats en un hotel. Els bombers s'acomptabilitzen a hores d'ara 128 avisos a les Terres de l'Ebre aquest matí. I a les 8 del matí hi ha hagut l'avís per part de la Conselleria d'Educació de que les escoles, òbviament, no obrien. Però ahir a la tarda, nit, ja alcaldes i alcaldesses de la zona ho van fer preventivament. I hores d'ara ja la problemàtica respecte si a Educació ha reaccionat a tard i malament. Vostè que ha demanat explicacions de quin protocol ha seguit el Departament d'Educació en la gestió de la suspensió de classes en comarques de l'Ebre i per què no es va fer ahir a la tarda. Com dèiem, amb aquesta hora, 5 estacions superen àmpliament ja els 200 litres de pluja acumulada des de l'inici de l'episodi ahir al vespre. La més destacada és l'estació de l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, on s'aproximen els 250 litres. 250 litres. Josep Pitar, que és veí de la zona, explica l'escenari actual.
2: Vivim en angoixa, la veritat, perquè... malgrat que ja, per desgràcia, ens estem acostumant, quan cauen quantitats d'aquestes característiques, no deixa d'impressionar, no? Hi ha poblacions que estan tenint molts de problemes i, bé, la veritat és que, com t'hi dia, per molt que ho haguéssim viscut en altres ocasions, mai estàs preparat.
1: Josep Pitar, que ha atès la trucada de COPE Catalunya des de la seva localitat de Santa Bàrbara, que és una de les localitats on hores d'ara s'ha d'estar confinat, és a dir, limitar tots els desplaçaments, únicament els essencials i obligatoris, i quedar-se a casa.
2: com ara Santa Bàrbara, que és on jo mateix me trobo ara, aquesta matinada en una hora han caigut pràcticament 100 litres. Això fa que els barrancs baixiguen molt plens, talliguen els camins i la majoria de carreteres, i per tant que no pugues... Bueno, de fet, tenim una alerta de confinament, no? No es pot sortir dels municipis. I sí, sí, la veritat és que en moments de molta intensitat de pluja i que està provocant els problemes que t'estava comentant.
1: I hi ha també un fet, José Miguel, sí. Des de fa ja molt temps estem informant dels aiguats que es produeixen doncs en aquesta zona de les casetes, de les cases d'Alcanar,
0: sí, la zona de l'Ebre, sí, sí.
1: Sí, en aquest cas no es tracta d'una dana pròpiament dita, com va haver-hi, per exemple, l'any passat, però sí que es tracta, doncs, d'una pluja tan important que hi ha 250 litres en 5 estacions meteorològiques, no?, de la zona. Josep Pitarra ja parlava, doncs, de que ara pràcticament ja estan acostumats que a cada estació, sigui ja la tardor o sigui la primavera, hi ha aquests episodis forts de pluja.
2: Quan te trobes en una quantitat d'aigua d'aquesta magnitud, doncs, la veritat és que impressiona. El que antes passava una vegada cada 15 o 20 anys, ara passa pràcticament cada dos o cada dos anys o cada any, i pel que sembla, doncs, bueno, haurem d'acostumar-nos a viure d'aquesta manera.
1: Doncs acostumar-nos a viure d'aquesta manera, no? Amb aquestes condicions climatològiques que hi ha hores d'ara força sovint en aquesta zona del Delta de l'Ebre. Si vols, hores d'ara hi ha la compareixença
0: sí.
1: de Núria Parlon,
0: sí.
1: Protecció Civil. Escoltem en directe Núria Parlon.
3: Entre d'altres elements de suport a la població, al centre, diferents centres d'acollida. S'ha fet un centre d'acollida a Ulldecona, un altre a Amposta i un altre a Tortosa per poder doncs, fer l'acollida d'aquelles persones que hem anat rescatant que estaven doncs, en diferents punts de les diferents carreteres, i aquest, doncs, garantir aquesta col·laboració. També el conveni que tenim amb Creu Roja, que ens ha permès disposar de recursos en molt menys temps perquè ja els teníem mobilitzats i, per altra banda, doncs pel que fa a bombers, també ahir al vespre ja tenia preposicionats serveis per poder elevar la seva coordinació en l'operativa.
0: Són paraules de la Núria Parlon, conforme a la situació ara mateix en directe. Bàsicament, la previsió meteorològica no millorarà aquesta tarda. Continua aquesta alerta vermella activada a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Una comarca, com bé deia el veí amb el que has parlat, Sergi, una comarca i Protecció Civil ha demanat el confinament, és a dir, que ningú surti si no és mica indispensable de casa seva, però és que l'alerta taronja s'estén a tot el litoral de la Costa Daurada, des del Garraf fins al Baix Camp i les dues comarques del Delta de l'Ebre, doncs estan aquestes dues en vermell, les altres en taronja. L'alerta d'aquesta tarda s'estén també a més comarques de Catalana, pràcticament de Catalunya, pràcticament a totes les de Tarragona i a bona part de la Catalunya central, part nord de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, on aquests xàfecs poden ser importants. La previsió que dona el Meteocat no acaba avui, sinó que demà, aquesta matinada i demà dissabte, continua aquesta alerta per intensitats de pluja pràcticament a tot el litoral de Catalunya, des del Maresme fins a Terres de l'Ebre, que continua sent l'alerta taronja, en aquest cas, per aquesta intensitat de pluges, encara que podrem veure més pluja a més comarques de Catalunya. S'estendrà bastant bé. I dissabte per la tarda tindrem una alta tongada forta de pluges. Dissabte a la tarda, és la previsió que fa el Meteocat, a tot el que és el litoral, tota la part est de Catalunya, tota està sota aquesta alerta per intensitat de pluja i s'espera pluja a totes les comarques. No seran unes pluges constants, però més al sud, més intenses, i cap a ponent plourà, però serà ja més un sol i pluja. Així que molta atenció, perquè durant tot el cap de setmana esperem un temps inestable. És cert que de cara al cap de setmana no s'esperen alertes vermelles, almenys d'entrada no s'espera aquesta intensitat que estem vivint a Terres de l'Ebre ara mateix, però avui divendres sí, dissabte i diumenge l'alerta rebaixarà, però les pluges continuaran. I no oblidem una cosa, que plourà sobre mullat. Així que molta atenció als desplaçaments. Sergi Tor, moltíssimes gràcies.
1: Bé, doncs amb molta precaució, com tu molt bé has explicat, a limitar tots els desplaçaments no essencials i el confinament continua i la tarda doncs es preveu complicada, tot i que, reiterem, hores d'ara la millor notícia de totes és que no hi ha cap persona ferida a causa dels aiguats.
0: Gràcies, Sergi, una abraçada molt forta.
1: Bon migdia, José Miguel.
0: Bon migdia, cuida't molt. Bé, aquest és un dels fronts. De seguida també anirem a la seu de Junts. Allà tenim a la Mar Puerto. De seguida parlarem amb ella en una estoneta. I abans, parlarem de la campanya de vacunació. Perquè us dono xifres. La campanya de vacunació es va presentar ahir i la campanya en si mateixa comença dilluns pels sectors o per les persones més vulnerables. Parlem d'embarassades, gens que tenen aquesta tendència a tenir asma, etc, gent gran, gent, els petits. I a partir de novembre, qui es vulgui vacunar ja podrà anar al seu CAP de referència sense cita, sense hora prèvia, per vacunar-se. De fet, si us dono xifres, les infeccions, i xifres a nivell d'Espanya, les infeccions respiratòries, que parlem de grip, de coronavirus, del virus, el virus sincitial, aquest no l'havia escoltat, el virus sincitial, doncs han pujat en la darrera setmana de 373 a 478 casos per cada 100.000 habitants. I això ja són xifres de pandèmia. Ja són xifres de pandèmia, és quan arriben aquest llindar i la pressió cap als hospitals. Estem parlant de que els ingressos hospitalaris quasi s'han duplicat entre els majors de 80 anys. De seguida parlarem d'aquesta campanya de vacunació. Parlarem amb el secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, el senyor Esteve Fernández, i en parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, una altra de les qüestions, el cor. Hem de vigilar el cor i afortunadament tenim INSCOR. Ja sabeu que INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Saben com fer-ho? Aquest gimnàs que tenen medicalitzat per vigilar, per fer exercici, per posar a punt el teu cor, la teva rehabilitació, perquè INSCOR ho saben i saben cuidar el teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita doncs perquè ho necessitis, ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
9: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
8: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
10: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments. El 84% de les espècies vegetals depenen de la polinització de les abelles.
8: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
11: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
12: ¡Esto es la madre de los golazos!
11: El número uno del deporte.
8: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
0: I quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra, Anastasi?
13: El que té fòbia tenen una altra ansietat conduint per un estrès accent al cotxe. No hi ha accident.
8: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
0: El primer saber què és un ictus, això per començar, i després... com reaccionar davant d'un ictus?
8: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: Parlem de la campanya de vacunació. Mireu, aquest any cada any hem d'aixecar les orelles, però aquest possiblement més, per les xifres que ja tenim de casos per cada 100.000 habitants que ja estan agafant doncs, xifres de pandèmia. No és una qüestió d'alarmar, ni molt menys. No estem aquí per alarmar, però la xifra és la que és. I això significa que, ja sabeu que el virus de... el de la grip ja és contagiós, però és que el virus de la Covid i el sincitial doncs són virus que tenen aquesta capacitat de mutació i ho fan de tal manera que, bé, ja durant la pandèmia ho vam viure i ho vam patir moltíssim d'aquesta situació de contagi que te miren i ja t'has contagiat. És brutal la manera de que ho fa, no? Clar, això, la vacunació és important, sobretot Covid, grip, etcètera, etcètera. És important, primer, per moltes coses. Primer, les persones més vulnerables, per començar, i per tots en general. Perquè darrere, en concret, de la Covid, tenim la Covid persistent, que això seria un altre tema a parlar. Però en parlem d'aquesta campanya de vacunació, aquesta campanya que es va presentar ahir i que dilluns es posa en marxa, amb el senyor Esteve Fernández. L'Esteve és secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Esteve, bon dia, benvingut.
14: Hola, molt bon dia, què tal, com estem?
0: Pues encantat de parlar amb tu i disposat a xerrar sobre aquesta campanya de vacunació. Quina previsió hi ha des de la Generalitat de cara a aquesta campanya de vacunació?
14: A veure, les previsions pensem que són bones per dos motius. Un, respecte a la campanya de vacunació, esperem que tenir una molt bona resposta de la ciutadania, millor fins i tot que la que vam tenir l'any passat. Ho hem preparat molt consensuadament, diríem, molt, molt a fons, amb tots els actors implicats, no només des de la Secretaria de Salut Pública i els serveis assistencials que acaben posant la vacuna, sinó per fer la promoció en tots els àmbits, des dels col·legis professionals, infermeria, medicina, farmàcia, etc., que col·laboraran en diferents mesures, amb els departaments de la Generalitat que també estan implicats, per exemple, en l'educació, per difondre i promoure la campanya entre els docents, que són una de les dianes que volem, i, evidentment, tot plegat amb una campanya mediàtica. I això la ciutadania respon, vam veure l'any passat, vam poder incrementar les cobertures vacunals de grip, que sempre és difícil.
0: Sí.
14: I la veritat és que vam vacunar més gent i les previsions per aquest any que volem doncs és també arribar a més persones i que més persones posin tant la vacuna de la grip com la de la Covid quan tinguin la indicació. Això per una banda. I per l'altra, sabem que ens ve un virus que és similar al de l'any passat, és el cladocà, que va ser molt infecciós, però que va produir molt poc impacte sobre la salut, un impacte semblant al de fa dos anys. Per tant, això és així, justament per les taxes de vacunació que podrien ser més bones, sempre poden ser més bones.
0: Sempre poden ser més bones, sempre està la mateixa queixa que falta gent per vacunar-se, eh?
14: Sí, però anem millorant. En grip, clarament, de fa dos anys a l'any anterior, la campanya vam vacunar gairebé 125.000 persones més, això és molt positiu. En Covid vam disminuir una miqueta, però vam frenar la caiguda lliure que hi havia de la vacunació.
0: Ostres.
14: De la Covid, que sabem que sempre és una miqueta més complicada. Clar. Però ens vam, diguem-ne que ens hem plantat i a partir d'aquí ens hem de mantenir i augmentar. Per tant, són dos elements a tenir en compte i potenciats des del sistema sanitari que volem fer-ho fàcil a les persones per poder-se vacunar.
0: Clar, després de tot el que van passar amb la pandèmia, no sé si tens les... No demano xifres exactes, però la impressió que tens així a grosso modo, ha baixat la vacunació de la Covid? Ho dic perquè després de la pandèmia i tot el que van patir hauria de ser la reacció al contrari de la població, és a dir, preparar-se per la lluita contra la Covid.
14: Sí, però bueno, amb la Covid van passar moltes coses, la vacuna va ser controvertida, tothom l'esperava i realment la resposta de la població a la vacuna de la Covid, i de la grip, perquè va haver-hi un moment en què encara no teníem vacuna de la Covid, estàvem en aquesta mateixa època, setembre-octubre, i llavors la vacunació de la grip, com que no ens podíem defensar la Covid, molta gent va decidir vacunar-se de grip, que abans no ho feien, però la Covid, la primera vegada que la vam posar, l'any 2022, va arribar a unes xifres molt elevades, no? Al final de la campanya, doncs, pràcticament el 47% de la població estava vacunada. Això va ser extraordinari, però immediatament va decaure molt,
0: clar,
14: no? L'any següent, el 23, va baixar un 33%, i el següent un 29%, i l'any passat ho vam frenar un 28,5%. És a dir, el tros de disminució, no? el decrement de cobertura, pensem que l'any passat doncs una miqueta va tocar sostre. No? I la idea seria aquest aquest 28,5% que vam tenir a l'última campanya, evidentment, anar-lo pujant. Amb la grip és diferent, tenim unes xifres més bones de cobertures vacunals, o sigui que en aquests moments, l'any passat vam arribar a vacunar un 38% de la població. Estic parlant de tots els grups d'edat, sí, sí, sí, junts, etcètera, però vam veure increments en tots els grups d'edat i molt important en els nens. En els nens fins als 59 mesos, de 6 mesos a 59 mesos d'edat,
0: sí,
14: vam veure un increment que és molt important perquè és un dels principals grups afectats, juntament amb la gent més gran. Però amb una particularitat, que tot i que pot haver-hi conseqüències greus de la grip en aquest grup d'edat, són menys freqüents que en la gent més gran, però al contrari són molt infecciosos, és a dir, ajuden a transmetre la malaltia a altres persones i a persones que considerem vulnerables, com són, per exemple, els avis d'aquests nens o els professors, els mestres i professors i a l'entorn immediat. Per tant, frenar la incidència de Covid en aquestes edats pediàtriques també és molt important. L'any pensat vam tenir un molt bon increment de la cobertura vacunal amb nens, la qual cosa aquest any també.
0: Clar.
14: Fem èmfasi en això, les societats, la Societat Catalana de Pediatria, d'Infermeria Pediàtrica, etc., estan ja contribuint a fer promoció, sí, de la vacuna entre els professionals perquè no quedi cap nen d'aquest rang d'edat per vacunar, que seria l'objectiu desitjable.
0: I Esteve, s'ha reforçat el personal dels CAPs o no? No sé si en aquestes situacions es reforça la situació.
14: A veure, sabem tots que ve la campanya i el que fem és planificar perfectament per poder atendre també aquesta vacunació, que és part de la feina que s'ha de fer durant uns mesos de l'any. No hi ha un reforç especial,
0: d'acord,
14: perquè a diferència d'altres llocs que es fan, vam fer una prova pilot, per veure si obríem els centres, els dissabtes, els diumenges, si feien vacunòdroms, i vam veure que això no sortia, a casa nostra no sortia...
0: farmàcies, no sortia igual? Compte, no sortia... Farmàcies poden ajudar en això, en un moment determinat?
14: Les farmàcies tenim un... Sí, tenim... A veure, ajuden... Donant informació,
0: d'acord,
14: tenim un sistema ja des de fa 3 o 4 anys amb el Col·legi de Farmacèutics, que quan una persona que està en el rang d'edat indicat de la vacuna va a la farmàcia a buscar una recepta, salta una alarma si aquesta persona no ha estat vacunada,
0: d'acord,
14: o no ha demanat cita. I el farmacèutic, la farmacèutica, l'ajuda, li dona consell,
0: d'acord,
14: i fins i tot l'ajuda a demanar cita a través de la Meva Salut per poder-se anar a vacunar al seu centre d'atenció primària.
0: D'acord. I la darrera pregunta que et faig, Esteve, agraint el teu temps, és una, sí, pregunta que fins i tot pot ser una estranya, però que des del meu punt de vista és molt important. Parlo dels antivacunes i la gent i les fake news que ronden per les xarxes socials dient coses de les vacunes. Recordeu allò dels microxips i aquestes històries que provoquen, sí, sí, autisme. Sí, sí. Clar, i dic que és important perquè les xarxes socials tenen una gran incidència, sobretot en les joves, a l'hora d'informar-se, donar que el 90% s'informen a través dels joves. Tu què diries o quin consell donaries a partir, tenint en compte tot això, aquestes informacions, Esteve?
14: Jo demanaria, i és el que estem demanant, no només des de salut, perquè això afecta també a altres àmbits de la nostra vida, en consum, amb el que mengem, amb el que les coses que fem, que acudir a fonts d'informació solvents, oficials, contrastades. No és el mateix un comentari d'un youtuber aïllat que la del Col·legi de Farmacèutics o de la Societat Catalana de tal cosa o del propi Departament de Salut o de persones o d'un professor universitari. No, hem d'anar a fons contrastades i no deixar-nos caure amb aquests comentaris a YouTube, a TikTok, etc. No?
0: Sí.
14: De fet, ens trobem persones que fan comentaris, doncs això, posem l'acte d'ahir de presentació, doncs jo vaig veure que tenia, no sé, 800 likes, no sé quina xarxa social, ho vaig mirar, última hora, crec que era Instagram, i 5 comentaris. Dels 5 comentaris, 4 eren d'antivacunes, que es fan veure. Però, a veure, és intranscendent. Hem de lluitar contra la desinformació, això ho hem de fer en col·laboració des de les institucions, ja siguin de la Generalitat, com tots els organismes que tenen criteri de certesa, la universitat, els instituts de recerca, els professionals dels hospitals, en col·laboració amb una altra part importantíssima, que sou els mitjans de comunicació. No? Poder contrarrestar tot això depèn d'una informació veraç, contrastada, equilibrada i, evidentment, no donant més canxa de la possible. Fins i tot nosaltres, quan preparem una roda de premsa, quan preparem una jornada amb una societat, si portem un antivacunes... Que... No, els antivacunes no tenen res a explicar. Escolta, perquè a més estan basats en creences, no en fets científics i en evidència, que és el que guia totes, en el nostre cas, en salut, totes les nostres actuacions, per fer el millor per la població i per garantir que la salut pública funciona i que estem protegits, en el cas de la vacunació, contra una malaltia que no es pot prendre en broma, que estem massa acostumats i que, en canvi, continua causant greus problemes, sobretot a la gent de més edat.
0: D'acord. Doncs, senyor Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, escolta'm, gràcies per aquest temps que ens has dedicat per parlar de la campanya de vacunació que comença ara mateix. Molt amable.
14: Moltes gràcies a vosaltres, és un tema important i encantadíssim sempre de poder compartir aquestes coses.
0: Que tinguis un bon cap de setmana.
14: Gràcies.
0: Cuida't.
14: Igualment, gràcies.
0: Bé, l'altre front que tenim, aquest és un front que ahir es presentava, dilluns comencem, penso que era important el tema de xarxes socials i d'informació, perquè això ha fet molt de mal. I continua, hi ha moltes persones que igual s'ho repensen. L'altre front informatiu que tenim avui, evidentment, està al Congrés dels Diputats, allà, doncs s'està presentant aquests dos decrets de vivenda. Junts rebutjarà amb tota probabilitat aquests decrets, no sortiran endavant, aquesta és la previsió, almenys ara mateix. El govern manté la votació, i hi ha una certa pressió davant de tot això. Ara estan debatint sobre una cosa que volen arreglar en dos dies, quan han tingut molts anys per fer-ho. No només aquest govern, sinó altres governs. Anem cap a la seu de Junts, perquè un cop s'ha conegut que Junts votaria en contra, doncs sindicats han anat precisament a pressionar, o a veure des d'allà la votació, amb una intenció de pressionar davant el partit polític. No, allà està la Mar Puerto. Mar Puerto, com estàs?
15: Molt bon dia, molt bé. Com estàs tu?
0: Jo, encantat de parlar amb tu. Explica'm com està la situació ara mateix. Estàs a la seu de Junts ara mateix, no?
15: Sí, estem just davant de la seu de Junts. Està cada vegada plovent amb més força aquí a Barcelona. Desenes de persones es concentren en aquest punt per pressionar la formació a donar llum verda als decrets d'habitatge, i a aquesta hora, amb el debat del Congrés ja en marxa, activistes del Sindicat de Llogateres exigeixen a la formació que doni llum verda a aquest decret d'habitatge amb la seva abstenció. Molts criden a la vaga general. Si la normativa finalment no tira endavant, han aconseguit muntar un equip a les portes de la seu de Junts per poder seguir amb atenció la intervenció de la diputada Míriam Nogueres en el ple del Congrés que s'està fent en directe. Els Mossos d'Esquadra estan custodiant la seu del partit, han desplegat un dispositiu i han tallat també el trànsit. Ara mateix, per exemple, no es pot circular pel carrer de la Marina, a l'altura del carrer d'Aragó, i s'han col·locat també tanques per seguretat. I la convocatòria, com et deia, aplega a desenes de persones. Crits de dignitat, de vergonya, de ràbia. Diuen que no s'aniran, que es quedaran, i veiem sobretot moltes pancartes, megàfons, samarretes amb el missatge "abaixem els lloguers", carregant contra Junts. I precisament el qui ho ha expressat als mitjans ha sigut Enric Aragonès, que és el portaveu del Sindicat de Llogateres.
16: A tot el moviment per l'habitatge. Comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el tauler de joc, però aquí hem vingut a canviar les regles.
15: A banda del Sindicat de Llogateres, també s'han reunit aquí aquest matí els que estan convocats a la plaça de Catalunya fent aquesta acampada.
0: Hi ha molta gent aquí, Mar? Hi ha molta gent?
15: Desenes de persones. No arribaria al centenar.
0: És a dir, que la pluja està desincentivant una mica, no, aquesta reunió?
15: També. Això també, perquè clar, cada cop està començant a ploure amb més força,
0: clar.
15: I també va marxant, perquè clar, fins ara que no s'han instal·lat algunes carpes, estàvem tots mullant-nos, no? Llavors...
0: L'ambient és calmat o hi ha certa rescamor, violència, calmada?
15: La cosa està calmada. Sí que és cert que quan han arribat, doncs han començat a protestar, no?, amb aquests crits que et comentava i aquestes protestes. Ara simplement estan escoltant el ple al Congrés.
0: D'acord.
15: Precisament un d'aquests que protestava al principi ha estat el Francisco, que ha vingut directament d'aquesta acampada que s'està fent també a plaça Catalunya amb 200 tendes aproximadament. Ha vingut aquí fins a la seu de Junts, denuncia que fins ara ningú s'havia parat a pensar per què s'havia suïcidat gent
17: en els desnonaments, i fins ara no us havíeu posat en dir, hòstia, què està passant amb la gent? Per què? Perquè s'ha suïcidat gent, perquè la Mari Carmen està... Però és que això està passant cada dia moltes vegades, i fins ara no havia sortit, la gent no s'estava enterant, s'estava enterant dels ocupes. I ja està, els ocupes, els ocupes. Això ens ha fet molt de mal.
15: A més d'aquesta concentració d'avui, els moviments en defensa de l'habitatge també estan anunciant una manifestació demà dissabte a l'Hospitalet de Llobregat després d'un altre desnonament. Sobretot posen molta èmfasi en que la gent s'uneixi demà també durant el cap de setmana.
0: No oblidem que els darrers dies hem tingut dos suïcidis, d'una mare amb tres fills i de... un sabater que el volien desnonar, que es va també suïcidar precisament per això, per culpa del desnonament. I aquí molta és un tema d'aquells que s'ha d'agafar molt de pinces, però que possiblement, segurament té solució si es fan les coses bé. Mar Puerto, que posa't a cobert, que la pluja no t'amargui el dia.
15: Sobretot pel micròfon, que torno i malament.
0: Plou molt ara mateix a Barcelona?
15: Sí.
0: Doncs escolta'm, gràcies, bona feina, una abraçada molt forta.
15: Gràcies. Cuida't,
0: gràcies Mar. Doncs aquesta era la impressió que ens donava la Mar Puerto des de la seu de Junts a Barcelona. Insisteixo, s'està intentant arreglar un tema molt delicat des que es veia venir des de fa no anys, dècades. Això feia molt de temps que es veia venir. I de mica en mica el tema va escanyant fins a arribar a les situacions que arribem. Va, que de seguida parlarem de persones amb diferents capacitats. I sobretot des del seu accés al món laboral, que encara també és una d'aquestes assignatures pendents. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, parlem d'escoltar. Et costa entendre les converses? Has de posar la tele o la ràdio a tot volum perquè per poder escoltar-la correctament, això passa. No escoltes el telèfon? No escoltes el timbre de la porta? Bé, això són senyals que indiquen que necessites posar a la teva vida un audífon. Lua Home et soluciona el problema. Lua Home porta la darrera tecnologia alemanya en augmentadors de so per l'oïda i en piles recarregables. I això és importantíssim, eh? I tenim una promoció especial pels que truquen d'aquí, de COPE Catalunya, perquè ofereixen una oferta irrepetible de 595 euros per dos Audison Plus, 595 euros. Un per cada oïda. Ho han entès perfectament. És només una tercera part del seu preu. Només 595 euros. Els dos aparells. Un per cada oïda. Pots contactar per telèfon i WhatsApp al 609-609-3082-87 o a la web luahome.es.
18: ¿Quieres contarnos algo?
19: Escribe Alberto Herrera.
18: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
19: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
20: Ni los mundos más imposibles se resisten al bueno de Arnold.
21: ¡Qué honor!
20: El sexto día
22: sabe que le han clonado y que mataremos a quien les vea los dos juntos.
21: ¡Genial!
20: Y desafío total. El sábado a las 9 de la noche, en 13.
23: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
24: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
25: Verisur, dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Pull Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo hasta el 4 de octubre en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
26: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: En Repsol queremos que sigas ahorrando el doble en tu día a día. Por eso ampliamos la promoción todo octubre. Sigue ahorrando todos los días el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante, consiguiendo un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
0: Parlem d'ofertes de feina a persones amb capacitats diferents. Marc Cortés, gerent de Conacé, una empresa que porta des del 2000 fent això. Bon dia, benvinguda, buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Estaba comentando que sois la patronal más antigua de España, ¿no?, en este aspecto.
2: Eso es, somos la patronal más antigua de Centros Especiales de Empleo. Nos constituimos en el año 2000, o sea que son unos añitos ya.
0: He acertado en todo, muy bien, o sea, me han dado bien los datos en este caso. ¿Cómo nace esta confederación? Explícanos cómo nace Conacé.
2: Bueno, nace ante la necesidad de varios centros especiales de empleo de asociarse, ¿no? Una vez que encuentras problemas comunes o tienes ciertos objetivos que lograr, pues obviamente no siempre suman más varias personas juntas o varias entidades juntas que no una a una.
0: ¿Cómo ha ido avanzando, Mar, la inclusión laboral en España?
2: Pues nosotros creemos que muy lentamente. Es verdad que algo se ha avanzado, pero para que te hagas una idea, en los últimos 4 años apenas ha avanzado 2 puntos el empleo de las personas con discapacidad, ¿no? Mientras que el crecimiento medio es de 7 décimas al año, con lo cual la evolución es muy lenta y creemos que cerrar esa brecha va a llevar varias décadas.
0: ¿De qué depende echar una mano o que se vaya avanzando más o que esa brecha se vaya cerrando, Mar?
2: Pues depende de muchas cosas. Yo creo que depende, por supuesto, de las leyes, de las normativas, de que se incentive el empleo de las personas con discapacidad. Hay mucho de educación, de cultura. Nos da miedo la diferencia, nos da miedo lo desconocido.
0: Es un poco ese tópico, ¿no? Esa sensación de como, no me atrevo a decir rechazo, pero si no es bien rechazo, pero creo que la palabra que la has dicho tú mucho mejor que yo, miedo, ¿no?
2: Es miedo, yo creo que es miedo, ¿eh? Rechazo también quizá, pero lo provoca el miedo. Sí. Te encuentras a alguien diferente y no sabes si hablarle, si no hablarle, y yo creo que tenemos que ser mucho más naturales. Las personas con discapacidad no dejan de ser personas. También a veces te encuentras a uno sin discapacidad, le hablas y te grita, ¿no?
0: Claro. Entonces bueno, es lo que decías tú, ¿no, Mar? Es una cuestión de educación, porque dices, ostras, me encuentro, sí, yo que sé, una persona ciega o sorda o yo que sé, o con síndrome de Down o cualquier cosa de estas, y dices, ostras, ¿cómo la trato? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo le hablo? Igual también es un poco de desconocimiento, ¿no? Porque dudo que alguien quiera discriminar a alguien simplemente porque sí.
2: Totalmente. Yo creo que al final es un círculo vicioso, ¿no? Cuantas más personas con discapacidad nos encontremos en nuestro día a día y en nuestros trabajos, más estaremos acostumbrados a trabajar con ellos y cuenta de que las diferencias no son tan grandes. Y además que al contrario, ¿no? Está demostrado que las personas con discapacidad mejoran el ambiente laboral. Porque al final también, bueno, pues todos nos damos cuenta de que, oye, nos quejamos mucho en nuestro día a día, ¿no?
0: Sí.
2: Y hay personas con más dificultades que están deseando tener ese trabajo que les hace sentirse útiles.
0: De acuerdo. Desde el punto de vista empresarial, ¿esto cómo se enfrenta la empresa a la contratación de este tipo de personas?
2: A ver, contratar personas con discapacidad obviamente tiene su dificultad. Hay que formar también a las personas con discapacidad en empleos que existan, ¿no? Que a veces se forma, pero tenemos que pensar en qué empleos existen en el mercado para realmente formarles. Y luego, obviamente, necesitan, que eso es algo que los centros especiales de empleo hacen muy bien, necesitan apoyos. Los centros especiales de empleo tienen dos características. Una, que al menos el 70% de sus trabajadores tienen discapacidad. Esto es un requisito regulatorio.
0: ¿Sí?
2: Y el otro requisito regulatorio es que tienen unidades de ajustes personal y social, unidades de apoyo, ya sean psicólogos, ya sean trabajadores sociales, que les ayudan a adaptar el puesto de trabajo, incluso les ayudan en temas de salud, en temas de ocio, hacen toda la coordinación familiar. Entonces, obviamente, eso ayuda mucho. Esa adaptación al puesto de trabajo es fundamental.
0: ¿Se va avanzando en esto, Mar? Desde el punto de vista empresarial.
2: Se va avanzando, sí, pero muy lentamente, como te he dicho.
0: Muy lentamente.
2: Sí, yo creo que hay que incentivar más.
0: Ahí voy yo.
2: Incentivar más desde las administraciones, sí.
0: Porque ¿qué sería el punto clave, Mar, según vuestro punto de vista, que habría que cambiar para que todo esto mejorara o por lo menos acelerara más esa mejora?
2: Bueno, ahora mismo, por ejemplo, la empresa ordinaria tiene la obligación de contratar un 2% de personas con discapacidad cuando tiene más de 50 trabajadores y eso no se cumple. Es verdad que ya se ha salido una normativa para ser un poco más rigurosos con este tema, pero es que nosotros creemos que el 2% incluso es escaso. Luego tiene que haber seguridad jurídica en torno a los centros especiales de empleo. Ahora mismo está habiendo mucha inseguridad jurídica, se hacen diferenciaciones, unos están en la economía social, otros no. O sea, al final, el objeto común es dar empleo a personas con discapacidad y eso es lo que tiene que primar. Entonces, la seguridad jurídica también para todas las entidades que dan este apoyo y que crean estos empleos es importante.
0: Pues Marc Cortés, gerente de CONACE. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por hacernos una pequeña fotografía de cómo está la situación. Muy amable.
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Un abrazo, un fin de semana.
3: La 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
6: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
7: Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE este viernes 2 de octubre del año 2026. Mira, está el equipo de Mediodía COPE en el Congreso de los Diputados en la madrileña Carrera de San Jerónimo. Hacia las 9 de la mañana comenzaban a llegar aquí sus señorías para esta sesión extraordinaria en la que a partir de las 2 de la tarde creemos empezarán a votar los dos decretos sobre vivienda aprobados el martes pasado en el Consejo de Ministros. ¿De qué decretos estamos hablando? Pues mira, uno, el de Sumar, que entre otras cosas validaría una indemnización de 12 meses para el inquilino una vez rescinda el contrato de alquiler. Vamos, un año gratis. Y la del Partido Socialista, que mantiene que no se puede desahuciar ni cambiar los contratos de alquiler actuales hasta el año 2030. Estaríamos hablando aquí de unas 600.000 en toda España. Esto supondría seguir perdiendo dinero para los arrendatarios, porque llevan desde el año 2020 sin poder subir los alquileres más allá del 2 o del 3%, pese a que los precios se han disparado, incluidos todos los suministros, los impuestos, el IBI, las basuras que corren a cargo del arrendador, es decir, del dueño del piso. ¿Y qué es lo que ha propuesto Junts? Bueno, te lo estamos contando, ¿no? Pretende que se deroguen ambos decretos y negociar uno nuevo con el gobierno en donde no se prohíban los desahucios y en donde se permita a los dueños de los pisos poder subir el precio de los pisos más allá del 2 o del 3% que ahora mismo está topado. El Congreso está rodeado de policía y de unas 500, 600 personas que se han trasladado desde Sol hasta aquí. Esta gente que estás escuchando y que está gritando lo que quiere es que se voten ambos decretos a favor, que en la práctica significa pues hacerle un 314 a tu prójimo, ¿verdad? Millones de pequeños ahorradores como tu abuelo, tu abuela, tus padres, que tienen una vivienda alquilada y que ven cómo todas sus esperanzas de progresar pues se esfuman. Los manifestantes no piden, por ejemplo, que se empiecen a construir viviendas asequibles ya, hoy, esta misma tarde, ¿verdad? Que se haga vivienda pública, ¿no? Piden quedarse dentro de la vivienda que es de otra persona. Mira, si hay algo que nos caracteriza en España es la envidia. Querer lo que tiene el prójimo. Y siempre va a haber alguien más alto, más guapo, con una casa mejor, con un coche mejor. Se trata del sentido común, de tener un marco legal estable que permita a la gente trabajar y progresar en la vida y de tener un sistema social que dé soluciones efectivamente a los más vulnerables. En España no tenemos un problema de demanda, tenemos un problema de oferta y esto solo se soluciona si se empieza a construir. Pero como todos sabemos, hay que dar de comer y acto seguido hay que enseñar a pescar. Titulares.
7: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE.
3: Como te digo, es viernes 2 de octubre. Ángela Sánchez, muy buenas tardes. Hay más noticias.
9: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y Tarragona y Castellón, tras varios ESALER que han descendido a nivel rojo a naranja por las fuertes lluvias que aún caen en ambos puntos. En la Comunidad Valenciana más de 400 alumnos se han quedado sin clase por precaución. Por lo demás, el paro ha subido en septiembre hasta su mayor nivel desde 2017. Hay más gente trabajando, sí, porque hay más inmigrantes que han incrementado la base, pero pese a ello, en septiembre el SEPE registra una subida del paro de 23.500 personas. Ceuta alerta de que las aguas de la playa del Trampolín, donde se asientan 3.000 personas, están contaminadas. Pide al gobierno que tome cartas en el asunto, ya que el área es competencia estatal. Y León 14 invita a la Iglesia a acompañar a quienes sufren enfermedades mentales. En su intención de oración del mes de octubre, el Papa ha pedido rezar por las personas que padecen estas enfermedades.
3: Gracias, Ángela. Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tenemos que contar, por ejemplo, que estábamos pendientes de las pruebas médicas a Rafinha después de volver tocado de la selección brasileña. Así que preguntamos si tenemos noticias de última hora desde la ciudad deportiva del Barça, Edu Badía.
5: El Barça, sí, Muni, ya conoce el alcance de la lesión de Rafinha. Delantero del Barça presenta un edema muscular en el muslo derecho y no muestra una lesión mayor. El jugador ha llegado sobre las 11:05 a la ciudad deportiva Joan Gamper y ha salido hace pocos minutos de San Juan de Espil. Barça respira con esta noticia y el delantero brasileño podría llegar a tiempo para estar contra el Getafe en el Camp Nou el próximo sábado 10 de octubre.
4: El Manchester City acaba de comunicar que ya ha presentado su recurso de apelación ante la acusación de irregularidades financieras y mantiene su inocencia. La Federación Inglesa también hoy se ha pronunciado sobre el caso. Dice que lo está analizando todo y que tomará las medidas oportunas en su momento. Esta tarde viaja la selección a Oviedo para el España-Chequia de mañana. Él baja Nico Williams y no ha habido incidencias en el entrenamiento de esta mañana. Hoy, por cierto, en la Liga de Naciones, partidazo 9-4, Francia-Italia.
3: No nos lo perdemos. Gracias, Munilla. Escuchas Mediodía COPE.
8: Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
0: Què tal, com esteu? Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Encantadíssim de parlar amb vosaltres, amb el Jorge Martínez a la tècnica. Què tal, Jorge? Us comentava fa una estona, és que avui tenim uns quants fronts oberts i tots són interessants i amb un punt de preocupació importantíssim. Mireu, l'altra cosa que se'ns tira a sobre, i no sé, i tant de bo, i tocaré, bueno, que se'ns tira a sobre, que ja la tenim a sobre, millor dit, i tocaré fusta perquè quedi aquí, és la multireincidència. La multireincidència, que per cert, avui hi havia una reunió sobre aquest tema, de la que ja tindrem l'oportunitat de parlar, sobre la situació de la multireincidència. Això, bàsicament, és una convocatòria que s'està fent sobre aquesta situació que la FAI organitza la Fundació per a la Seguretat Pública, que avui ha portat a Mataró el debat sobre la multireincidència i la seguretat pública. Bé, d'això ja en tindrem temps de parlar, perquè és un què. Però ja, des de fa un temps, veiem com Catalunya s'ha convertit en un hub, en una mena de súper, per la seva situació estratègica de màfies de la droga, concretament de la marihuana. També d'altres. Però la marihuana fins i tot es cultiva aquí. Made in Catalunya. Quilòmetre zero. I això hi ha un punt molt clar. Les lleis poc contundents. De mica en mica tot això va pujant. Perquè no hi ha una contundència adequada per frenar tot això. Va pujant. Recordeu el tema de les armes blanques? Doncs ara ja són les pistoles. Quants tirotejos hem... Darrerament estem veient notícies. Tiroteo en tal sitio, tiroteo en tal qual sitio. Avui hi ha hagut un altre. I greu, a més, eh? Va passar ahir per la nit, a prop de mitjanit, més o menys, a Terrassa. I el resultat és dos guàrdies civils ferits, un amb un tret i un altre amb quatre trets. Afortunadament, estan fora de perill i hospitalitzats. I deixa molt a reflexionar sobre què se'ns ve i se'ns tira a sobre si no es posa remei. És com el tema de l'habitatge, em perdonareu, el paral·lelisme, però és com el tema de l'habitatge, que és un problema que veus que passarà, perquè això es veu que passarà i s'està veient des de fa anys, i amb això tres quarts del mateix. O les autoridades pertinentes administratives es posen mans a l'obra per aturar això, o tindrem un problema, que ja l'estem tenint. Yolanda Canales, benvinguda.
11: Què tal?
0: doncs pensant precisament en que no sé si sóc jo quan veig venir aquest tipus de problema, diu, és que s'ha d'aturar perquè es veu que tindrem un problema, i aquesta nit ja s'ha vist a Terrassa.
11: No, hem vist tirotejos, no?
0: Sí, sí.
11: Els últims mesos, per dir alguna manera, a Barcelona especialment, però ara, per exemple, també s'ha traslladat a Terrassa. I no sé si els nostres oients han vist el vídeo, es pot veure a les nostres xarxes socials, també a la nostra web.
0: I a Instagram, Cope Catalunya, i acabem de publicar fa una estoneta una notícia precisament amb aquest vídeo inclòs.
11: És esfereïdor, eh? Sobretot la sang freda amb la que actuen els atacants. Però t'ho expliquem, eh?
0: Sí.
11: Efectivament, ens situem dos agents de la Guàrdia Civil ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Camparellada, a Terrassa. Això és als afores de Terrassa. Un d'ells està greu, però fora de perill, això sí, després de rebre 4 impactes de bala, 2 a l'abdomen, 1 a la cama i 1 al braç. Està traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on evidentment ha estat operat. L'altre agent també ha resultat ferit, però està ingressat a la Mútua de Terrassa. Els Mossos han detingut 3 persones al llarg de la nit per la seva presumpta relació amb aquests fets. Fets que han començat amb el seguiment que estaven fent aquests agents a un grup de lladres especialitzats en robatoris de mercaderies de camions. Els agents, que anaven de paisà i en un vehicle sense logotip, ja els han vist...
0: Sospitaven del tema.
11: Efectivament. A l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, i els han seguit. Ja, d'entrada, a veure... Els han cridat l'atenció la forma d'actuar d'aquestes persones i en identificar o en intentar identificar els seus ocupants, tot això a la P7, eh? Van fugir intentant ja portar-se per endavant els agents.
0: Els han intentat atropellar.
11: Això ja d'entrada. Efectivament. Després han fet un seguiment d'aquest grup, d'aquestes persones, que ha acabat, doncs això, al carrer Europa, a Camparellada. I allà, aquí en aquest carrer, és on s'ha produït intercanvi de trets. Primer, evidentment, han estat aquestes persones que han estat detingudes cap als agents que han hagut de respondre amb les seves armes reglamentàries. I els atacants també han colpejat un dels agents quan estava a terra. De fet, l'agent es presenta com a policia, soy policia, ara ho escoltarem,
0: s'ha identificat, sí.
11: Però amb tot continuen els cops, amb la gent ferit i a terra. Si et sembla, escoltem una part de com ha anat la seqüència dels fets.
0: Ah, no tenim el tall? Espera, que sí que el tenim. A vegades se'ns enganxa.
11: És esfereïdor, eh? També ja ho dic.
0: El tenim, ara sí. Endavant. Això són els trets.
11: Sí. Soy policía, està dient. Dejarlo. O sigui, diu, soy policía, enséñame la placa. Li ensenya la placa i amb tot hi ha un altre que és que torna diverses vegades a colpejar la gent. I a més amb força, que fins i tot aquest que s'escolta li diu déjalo ja. Perquè clar, a sobre, o sigui, ja l'han ferit, l'estan colpejant i no sé, un miracle que no hagi continuat colpejant i que no hagi pogut matar a un policia. També hem escoltat un veí de la zona del carrer Europa que explicava precisament com havia viscut aquest tiroteig.
12: Y a Bolsuelo que dicen que era policía, que yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más. Después ya apareció la policía. Y yo ya no he visto más nada. Llegó la policía, ya cortó la calle aquí, la escalera y todo.
11: Con palos per pagar al policia. O sigui, tu imagina't, si ja actuen amb aquesta impunitat davant dos agents de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, dos agents de la Guàrdia Civil, què no poden fer en altres circumstàncies?
0: Imagina't si ens agafen nosaltres.
11: I que comencen a disparar, ja dic que és que el vídeo és esfereïdor, eh? Comencen a disparar sense cap tipus de mirament. Els Mossos, en tot cas, s'han fet càrrec del cas, es manté oberta la investigació i s'intenta localitzar també a la resta de responsables, tot i que s'han detingut de moment 3 persones.
0: Doncs anem a veure... i a sondar l'opinió bàsicament de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil, i tenim al telèfon el senyor Alfonso Merino, que és portaveu d'aquesta associació. Alfonso, buenos días, bienvenido.
13: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Gracias por atendernos, Alfonso. ¿Cómo están los compañeros?
13: Pues mira, en primer lugar, darles muchísimos abrazos de todos los compañeros y desearles una pronta recuperación. He de decir que los dos están hospitalizados, pero su vida no corre peligro, ¿eh? La de los dos compañeros. Uno ha sido tiroteado en cuatro ocasiones y el otro compañero un tiro.
0: Pero bueno, uno tiene cuatro tiros y uno, ostras, caray.
13: Sí, y otro un tiro, ¿vale? He de decir que están hospitalizados, pero que, como bien para nosotros, su vida no corre peligro.
0: Bien, antes de entrar en estas situaciones que se están dando cada vez más de forma frecuente en Cataluña, explícame, ¿cómo han sido los hechos? ¿Qué ha ocurrido?
13: Pues básicamente usted lo ha explicado muy bien. Estaban en un servicio de paisano. Han ido a identificar a unas personas, les han intentado atropellar y les han seguido hasta donde han sucedido los hechos. Estas cosas, ¿por qué suceden o cómo suceden? Pues de aquellos barros, estos lodos. Venimos durante varios años de gobierno en el que parece que pegar a un policía está bien visto y todas las actuaciones de policía están miradas con lupa. Y lo que ha sucedido, pues un tiroteo desgraciado en el que unos agentes sacan el arma y dudan de...

0: Márchate a comprar bien en nuestro aniversario con los precios imbatibles, como la uva blanca a granel Origen España a un precio imbatible de 1,99€ el kilo, o los traseros de pollo Origen España a un precio imbatible de 2,59€ el kilo. Hasta el 4 de octubre en Carrefour.
1: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
2: Soy Mar Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
4: Verisur.
5: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés. Llegan los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el pulpo de 2 a 3 kilos a 13,95 el kilo hasta el 4 de octubre. Consulta la disponibilidad de tu oferta en tienda y en alcampo.es.
6: En Alcampo sales ganando.
7: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
9: L'empresa catalana Satelliot ahir va llançar 5 satèl·lits més per afegir els que ja tenia, que eren 6. Això obre el negoci de l'espai a països com Espanya i concretament a Catalunya. Parlem amb el senyor Jaume Sampere, CEO i fundador de Satelliot. Jaume, bon dia, benvingut.
10: Bon dia, moltes gràcies per interessar-vos.
9: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, com neix el tema del negoci de llançar satèl·lits, Jaume? Perquè els principis no sé si són bons o no són bons, o com comença? Comença amb èxit?
10: A veure, comença amb un període d'inversió molt llarg. O sigui, qualsevol xarxa de telecomunicacions té una inversió important, un capex, una inversió de capital, que fins que no tens despegada la infraestructura no pots explotar. Per tant, nosaltres vam néixer el 2018 i aquest any comencem la fase comercial i per tant, doncs, ha sigut uns anys d'invertir, de desenvolupar tecnologia única al món i ara doncs, començar a treure rendiment de la mateixa.
9: Clar, jo parlava d'una situació estratègica, no? D'una empresa estratègica, d'una necessitat possiblement de país.
10: Absolutament. O sigui, nosaltres en aquest moment depenem totalment de tercers països, i tercers països que són normalment Estats Units, que tenen la seva agenda. O sigui, segueixen sent els nostres aliats, però tenen una agenda que pot no coincidir amb la nostra. I, per tant, necessitem que aquesta sobirania descansi i que les decisions es puguin prendre aquí.
9: Clar, i a partir d'aquí és quan tot això ja comença a funcionar en aquest cas. Avui es llancen 5 nous satèl·lits que s'ajuntaran a penso, 6 més que ja teniu en òrbita per completar o ampliar aquesta xarxa d'alta velocitat. Com funciona això? Explica'ns, com serà aquest model de negoci i com funcionarà aquests satèl·lits, aquesta xarxa, Jaume?
10: Nosaltres en aquesta primera fase estem donant connectivitat a l'internet de les coses. Llavors vam llançar el primer satèl·lit el 21, el segon el 23 i el 24, vam llançar 4 satèl·lits que ja eren comercials. Ara el que estem fent és llançar 5 nous satèl·lits que s'afegeixen en aquesta xarxa comercial. Què vol dir això? Satèl·lits de baixa òrbita donen voltes a la Terra cada 90 minuts, o sigui, va molt ràpid. Llavors el que nosaltres estem fent és reforçar el temps de visita, o sigui, què vol dir? Vol dir que cada vegada, amb més satèl·lits que tindrem, podrem agafar més missatges a qualsevol zona del món. I llavors, amb aquests 5 nous satèl·lits, passem de 2 o 4 missatges al dia a qualsevol lloc del món. Això vol dir que tenim cobertura global, però no continua. O sigui, amb els nous satèl·lits que tindrem, els 4 més els 5 que són comercials, tindrem doncs, diverses vegades al dia, el qual és suficient per segons quins casos d'ús. Estem tenint ja clients que estan fent proves pilot d'agricultura, de ramaderia, de seguiment d'infraestructures i per altres casos d'ús, doncs encara no serà suficient. Tenim que esperar doncs, que tinguem més satèl·lits al cel.
9: Jaume, el negoci aeroespacial a Espanya encara hi ha molt de marge per créixer? Suposo que sí, no?
10: El marge és infinit.
9: Perquè és molt jove, no? Dins del que hi ha, fa relativament poc temps que tenim els nassos ficats en aquest sector, no?
10: Això, Elon Musk, amb SpaceX, doncs, que és un personatge doncs, no molt estimat, la veritat és que va obrir les portes a l'espai amb els seus coets que van reduir el cost de llançar satèl·lits a l'espai i va permetre altres models de negoci. Nosaltres estem doncs, en aquest moment llançant amb SpaceX, en el futur amb llançadors europeus, però és veritat que s'ha obert una porta que no existia fins ara. Doncs, les companyies satelitals i les companyies del sector espai eren 99% companyies governamentals o semigovernamentals, semipúbliques. Vale? Amb tot això s'ha obert el sector, aquest sector que es diu New Space, doncs, que ara ja doncs, és a l'espai perquè tot s'ha transformat en aquesta direcció, que és molt més comercial, que és molt més eficient i que obre l'utilització de l'espai per gent que mai havia pensat que podia estar connectant coses a l'espai.
9: Hi ha contacte entre les diferents companyies d'aquest sector? És a dir, ara parlaves de la companyia que va llançar el Miura 1, etcètera, etcètera, que seria una companyia per llançar satèl·lits, i vosaltres com a fabricants i llançadors de satèl·lits. Hi ha contactes amb aquestes companyies per generar algun sector estratègic de col·laboració?
10: És un sector molt petit, ens coneixem tots, parlen contínuament
9: sí.
10: I ens trobem en tots els events, som els mateixos, quasi, va bé, i per tant hi ha molt contacte, hi ha molta relació i hi ha moltes converses estratègiques entre nosaltres.
9: D'acord. Doncs senyor Jaume Sempere, CEO i fundador de Sateliot, que vagi molt bé el llançament i gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Un tema més interessant perquè és parlar d'un tema, d'un model de negoci que fa unes dècades era absolutament impensable. I ara, precisament, també, amb el llançament del Miura 2, podem ser totalment independents d'aquestes coses. De seguida actualitzem informació de serveis aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
7: Migdia.
8: COPE, Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
11: COPE Tarragona.
7: 93.5 FM.
12: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
13: 977-754060. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
14: ¿Te han denegado la invalidez?
15: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
14: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
16: No es solo información, es saber dónde mirar.
17: Este informe dice que no fueron las mafias, Rusia, Israel, la Internacional. Fue Marruecos quien lo organizó. O sea, ¿qué nos dijo el gobierno sobre esta crisis? El gobierno dijo, dice, crisis migratoria. ¿Qué dice la policía? Que no, que todo eso tiene que ver con la reclamación territorial de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.
7: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
18: En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
19: ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada?
7: 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
19: Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas.
18: Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
19: A las 4:30 ya estás dando vueltas, ¿no?
20: Me he reinventado y me he ido a trabajar a una fábrica de helados.
7: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
21: De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
22: Bon dia. Com cada 4 d'octubre, l'Església fixa la mirada en Sant Francesc d'Assís, una de les figures més lluminoses de la història del cristianisme. La seva vida continua captivant perquè és la demostració que l'Evangeli, quan és acollit sense reserves, transforma profundament el cor humà i esdevé una força capaç de renovar la societat. L'any franciscà que estem vivint és també una invitació a redescobrir l'alegria de la senzillesa. En una cultura que sovint identifica la felicitat amb el consum, l'èxit o el poder, Francesc proclama amb la seva vida que la veritable riquesa és Crist. La llibertat interior que neix del despreniment permet estimar sense calcular, compartir sense por i viure amb esperança. La visita del nunci Piero Piopo a l'arxidiòcesi de Tarragona ha deixat un molt bon regust. El seu caràcter afable, la seva predisposició a conèixer la nostra realitat eclesial, però també la nostra cultura i les nostres tradicions, ha estat clau perquè fes una veritable immersió en només 4 dies. La recent visita del Sant Pare Lleó li havia posat el llistó ben amunt, per la qual cosa ha seguit una agenda molt exigent. A ritme de papa, ha passat per Tarragona i Reus, ha rebut l'escalf de la gent i especialment dels capellans, diaques i seminaristes de l'arxidiòcesi. Avui farem balanç d'aquesta visita amb el seu anfitrió, l'arcabisbe Joan, que el va convidar i que no amaga la seva satisfacció per com va anar tot plegat. Això serà a la primera part del programa. A la segona part conversarem amb el doctor Marcos Aceituno, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. I és que dijous, dia 8 d'octubre, se celebrarà l'acte d'inauguració de curs de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que comptarà amb la lliçó inaugural que impartirà el propi doctor Aceituno i que porta per títol La Bíblia entre el drama i el dogma, la dramatització de l'èxode per Ezequiel el tràgic. Parlem amb el nou degà de la Facultat de Teologia, que inicia un curs que té com a lema de recerca la persona humana cap cor cos. Aquestes dues entrevistes i les notícies d'actualitat de l'arxidiòcesi i de l'Ateneu acabaran de rodonir el programa d'avui. Tots a punt, que comencem. El nunci del Sant Pare a Espanya i Andorra, Monsenyor Piero Piopo, va ser a l'Arxidiòcesi de Tarragona del 22 al 25 de setembre. Convidat per l'arcabisbe Joan, el representant del Sant Pare va fer una veritable immersió que li va permetre conèixer la nostra realitat eclesial, social i cultural. Va presidir les festes de Santa Tecla i de la Mare de Déu de Misericòrdia a Tarragona i a Reus, respectivament. També va visitar el centre penitenciari Mas d'Enric, del Catllà, on va celebrar l'Eucaristia en un encontre entranyable i molt emotiu. Va ser una visita pastoral en la qual va prendre el pols de l'Església de Tarragona. Es va poder trobar amb preveres, diaques i seminaristes de l'arxidiòcesi i va conèixer també els projectes pastorals. Per valorar aquesta visita ens acompanya el seu anfitrió, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. Bon dia, senyor arcabisbe, gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Molt bon dia.
22: Quina valoració fa de la visita del nunci del Sant Pare?
0: En línies generals, haig de dir que va ser una visita molt positiva, una valoració molt positiva n'hem de fer, perquè la missió del nunci també en un país és estrènyer els llaços de la unitat, de la comunió, de la fraternitat entre l'Església de Roma, entre el Papa i cada una de les esglésies locals. I crec que amb una visita així d'uns quants dies això es va poder complir abastament.
22: Van ser 4 dies molt intensos, amb processons incloses. Es va endur una bona impressió de Tarragona i Reus?
0: Crec que sí. Va ser una visita certament intensa. Algú ha qualificat a ritme de papa, perquè l'horari i les visites semblava que era realment la visita pastoral o apostòlica d'un papa, perquè hi havia activitats, hi havia encontres matí i tarda, però estaven, crec, ben programats i que ha pogut donar, pot donar els seus fruits, perquè varen ser uns encontres molt bonics.
22: Uh-huh. El dia de la Mercè, el dia 24, va tenir una trobada amb capellans, diaques i seminaristes, ja van començar, després va dinar amb tots vosaltres, va ser una jornada important perquè va poder copsar la columna vertebral de l'arxidiòcesi. Què els va transmetre en la seva conferència?
0: Va ser una conferència interessantíssima, perquè va tenir com 3 parts. La primera part ens va parlar, va fer com un resum de la visita del Papa a Catalunya. O sigui, quan el Papa el mes de juny va estar entre nosaltres, d'alguna manera va aglutinar en la primera part de la conferència el contingut, el missatge que el Papa ens va transmetre aquí a casa nostra. Després, en segon lloc, amb sorpresa positiva per part meva, va parlar del pla pastoral que tenim a l'arxidiòcesi. S'havia mirat i s'havia estudiat el nostre pla pastoral. Li acabava de donar també, d'altra banda, la carta pastoral que hem preparat per aquest curs i també em va fer esment. I després, finalment, també va parlar de la importància de Tarragona, les arrels cristianes de Tarragona, que gairebé són bimil·lenàries. I, per tant, va fer una referència explícita a l'Església, als fonaments apostòlics de l'Església de Tarragona, podríem dir.
22: Uh-huh. I a la tarda del mateix dia va celebrar l'Eucaristia al Centre Penitenciari Mas d'Enric. Va ser un encontre molt important pels interns de la presó, que van preparar la missa amb molta cura i dedicació. Quines paraules va tenir per ells?
0: Bé, va tenir unes paraules d'afecte i d'alguna manera de guarir ferides, perquè quan vas a la presó tothom et ve que vol ser escoltat i d'alguna manera et presenta les seves ferides personals. La trobada havia estat bastant preparada o molt ben preparada per part dels interns, amb l'equip, perquè tenim a la presó tenim un equip pastoral tant que són persones tant de Tarragona, de la diòcesi de Tarragona, com de la diòcesi de Tortosa, que treballen conjuntament i que cada setmana doncs van allà, se celebra l'Eucaristia o hi ha, a vegades hi ha la celebració de la paraula, però que també fan un acompanyament personal. Doncs molt bé, amb aquest equip es va preparar acuradament aquesta visita. També hi va haver una molt bona col·laboració per part de la direcció del centre, que ens varen donar totes les facilitats, i per tant crec que va valguer la pena. Va ser molt bonic, molt emotiu, i també una gran experiència per tots els presos que hi van participar.
22: Mm-hmm. Monsenyor Pio Po va ser rebut a l'Ajuntament de Tarragona per l'alcalde Romer Viñuales, també va poder conèixer l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. Amb dos suposo que van estar molt contents, fins i tot el nunci va poder presenciar la Diada Castellera de Santa Tecla des del balcó de l'Ajuntament. Suposo que va quedar especialment sorprès, no?
0: Crec que sí, perquè va valorar moltíssim la bona col·laboració entre les diverses institucions, no només d'una determinada tendència, perquè amb dies així allà hi ha els diversos partits, les diverses tendències, hi ha la pluralitat de la nostra societat. I va palpar, podríem dir, amb sorpresa positiva aquesta realitat. I la bona relació de l'arquebisbat, la bona relació de l'Església de Tarragona amb tots ells. I per tant això es va fer palès d'una manera especial a la trobada de l'Ajuntament el dia de Santa Tecla, que certament després per primera vegada el nunci va veure els castells, que això li va atreure moltíssim, no, en tot el primer torn dels castells va estar sense parar allà al balcó mirant-los amb gran sorpresa i amb gran astorament, perquè realment veure la construcció d'un castell és molt bonic, sobretot quan ho veus per primera vegada. I després també a Reus, doncs, l'altra trobada institucional amb les autoritats, amb el consistori, les autoritats en aquest cas no a l'Ajuntament sinó en el Santuari de Misericòrdia.
22: Uh-huh. En aquests quatre dies que va exercir d'anfitrió el nunci i el seu primer conseller, Monsenyor Filippo Colnago, aquest segon té un gran pes també dins la nunciatura apostòlica, potser aviat el veurem com a bisbe, ho sabem, no?
0: Això és ciència-ficció, però certament ell va voler venir amb el seu primer conseller, que això també és significatiu, i va ser bonic, doncs, el que vingués amb ell i també tota la convivència, perquè a part de tots aquests actes també hi va haver una bona convivència a l'arquebisbat, no? Uh-huh. En els diversos moments, ja quan s'acabaven els diversos actes i que tornàvem a casa per menjar i descansar.
22: Ambdós són italians, parlen perfectament el castellà i tenen un gran coneixement de l'Església a Espanya i Andorra. Què ens pot aportar una nunciatura forta?
0: Ens pot aportar, una millor unió, un millor lligam d'afecte, de comunió i de fraternitat amb el Sant Pare. Jo crec que aquest era l'objectiu per la qual havíem pensat aquesta visita pastoral, enfortir els lligams de comunió, d'afecte i de fraternitat, no? Aquests lligams espirituals, podríem dir, que hi ha entre l'Església de Roma, entre el Papa i cada una de les esglésies particulars, en aquest cas l'Església de Tarragona. Jo crec que això és molt positiu i, per tant, vàrem veure un nunci que no només està fent accions, podríem dir, diplomàtiques o accions administratives, com tenim la imatge moltes vegades del nunci apostòlic en aquest sentit, sinó que vàrem veure un nunci que s'entregava pastoralment amb el poble sant de Déu i que estrenyia aquests llaços d'unitat, de comunió, d'afecte i de fe, no? Naturalment, explicitant la fe en nostre Senyor Jesucrist. I, per tant, fent aquí representant el Sant Pare, tot això, representant el Papa Lleó, i fins i tot incidint amb el seu ensenyament, amb la seva doctrina. Per tant, vam veure l'altre vessant d'un nunci apostòlic. I això, almenys personalment per mi, i això s'ha palpat en tota l'Església de Tarragona, això ha estat molt positiu.
22: I el fet també que l'arxidiòcesi de Tarragona hagi estat la primera visita pastoral que fa des del seu nomenament al setembre de l'any passat.
0: Sí, ell ho va comentar perquè naturalment ha fet encontres puntuals d'anar un dia per una celebració en un determinat lloc, però una visita pastoral de 4 dies, com vàrem fer aquí, em va comentar i em valorava molt positivament que fos el primer lloc. Ha estat el primer lloc d'ençà que ell va arribar abans del Nadal passat.
22: Uh-huh. Ara que veus, Joan, vostè està content de la visita, de com va respondre a tothom, tant de dins com de fora?
0: N'estic molt content. Hi va haver una gran resposta en tots sentits. Naturalment, a nivell eclesial general, amb la gran participació en els actes, una gran participació també a la trobada sacerdotal, amb molt d'afecte, amb molta estimació pel Sant Pare i concretament pel nunci que el representava, i en general en podem estar satisfets, almenys jo, quan va acabar la visita, fent la valoració global, n'estic realment satisfet. I em sembla que ell va marxar molt content.
22: Crec que sí, que està molt content aquí a Tarragona. El que dius, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos, que tingui un molt bon dia.
0: Gràcies a tu. Bon dia.
21: L'actualitat de Tarragona.
22: Abans de donar pas a la segona entrevista del programa, coneixerem, de la mà d'en Carles Verdou, la notícia de l'Arxidiòcesi de Tarragona que ha seleccionat aquesta setmana. Endavant, Carles.
1: La capella de la Mare de Déu de Montserrat de la Catedral de Tarragona va acollir el dia 8 de setembre, solemnitat del naixement de la benaurada Verge Maria, l'acte de presentació dels nous gojos dedicats a la imatge de la Mare de Déu de Montserrat que es venera en aquesta capella. Els nous gojos, una iniciativa impulsada per la confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Tarragona i els gojistes tarragonins, tenen lletra d'Oriol Blader, Maria del Mar Obrador i Antoni Blader, amb la revisió de Pere Navarro. La música és obra de Roser Oliver, mentre que el dibuix i l'orla de l'edició han estat dissenyats per Montserrat Virgili. La presentació dels nous gojos va anar a càrrec de Jordi Rovira. A més, l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral, sota la direcció de Jordi Guàrdia, van ser els encarregats d'interpretar per primera vegada aquests gojos, una aportació al patrimoni gojístic tarragoní i a la devoció vers la Moreneta a la ciutat de Tarragona. Així, aquesta iniciativa contribueix a mantenir viva la tradició dels gojos, tan arrelada al nostre territori, i també reforça la vinculació de la devoció montserratina amb Tarragona. En acabar la presentació dels gojos, va tenir lloc la celebració de l'Eucaristia a la mateixa capella, que va ser presidida per l'arcabisbe Joan Planelles. Durant l'homilia, el senyor arcabisbe va destacar el paper dels gojos com a part de la memòria espiritual del nostre poble. En aquest sentit, va recordar que els cristians han cantat els gojos a Maria per donar gràcies, per demanar protecció, per expressar confiança, per posar davant de Déu les alegries i les preocupacions de cada dia.
22: Dijous 8 d'octubre se celebrarà l'acte d'inauguració de curs de l'Ateneu Universitat de Sant Pacià, en el qual es presentarà la memòria del curs 2025-2026 i les principals activitats previstes per l'any acadèmic 2026-2027, que té com a lema de recerca la persona humana cap, cor, cos, que també serà el títol del congrés que tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 de febrer de 2027. La lliçó inaugural del curs la impartirà el doctor Marcos Acituno Donoso, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb el títol La Bíblia entre el drama i el dogma, la dramatització de l'èxode per Ezequiel el tràgic. Per conèixer els detalls d'aquesta lliçó inaugural i de les línies de treball de la facultat, ens acompanya el doctor Marcos Acituno. Bon dia, Marcos.
2: Molt bon dia, què tal?
22: Què és l'hexagogé i qui va ser Ezequiel el tràgic? Cal dir que l'Ezequiel a qui es refereixes no és el profeta Ezequiel.
2: Exactament. Mira, l'Hexagogé és una obra antiga, és una tragèdia grega sobre la sortida d'Egipte per part del poble d'Israel. És una obra que només conservem de manera fragmentària. Efectivament, tu has dit molt bé, l'autor no és el profeta Ezequiel de la Bíblia, sinó que és un escriptor jueu d'època hel·lenística, que situem un parell de segles abans de Crist i probablement està vinculat a Alexandria d'Egipte.
22: Com és que un autor jueu va decidir explicar l'Èxode utilitzant la forma de la tragèdia grega?
2: És molt interessant la pregunta i també la resposta, perquè efectivament ens situa en un context molt singular i sobretot la resposta davant d'aquest context. Mira, la tragèdia efectivament era un dels grans llenguatges culturals del món hel·lenístic, i el nostre autor, Ezequiel, mostra que la fidelitat a la tradició de la Bíblia no ha de ser cap impediment per poder dialogar de manera creativa amb les formes culturals de cada època on ens toca viure. És un testimoni de diàleg productiu, honest, molt interessant.
22: Què vol dir que en fa una autèntica transposició cultural? Què vol dir això?
2: Mira, el que m'agrada ressaltar d'aquesta obra i del seu impacte i la seva importància és que precisament un jueu del segle II abans de Crist no es limita a traduir la Bíblia d'una llengua a una altra o fer-la en forma de vers, versificar-la. El que fa és seleccionar tradicions que trobem en l'escriptura, les reorganitza i les elabora d'una manera, diguem-ne, creativa, a manera d'una obra dramàtica capaç de comunicar la fe d'Israel a un públic que està familiaritzat amb un altre context i un altre eix cultural, com era la cultura grega i hel·lenística.
22: Què canvia quan un relat bíblic passa de ser narració a convertir-se en teatre, amb diàlegs, monòlegs, visions i miracles?
2: Efectivament, tu ho has dit, ja ho has una mica anunciat amb la pregunta, no? Efectivament, els personatges, també el fil narratiu és el que és, perquè dona identitat a totes dues obres, a la Bíblia i també a la teatralització o dramatització, per ser més precisos. Els personatges deixen de ser només narratius o narrats i comencen a prendre paraula, i podríem dir paraules. A més, aquí l'espectador o el lector, que és la situació actual en la qual ens trobem, entrem en el relat a través dels diàlegs amb el seu registre oral, també amb els conflictes, amb la vivor de les imatges, també amb els elements que incorpora l'autor o bé que editorialment omet per interès, diguem-ne, dramàtic. En definitiva, el llibre de l'escriptura, l'Èxode en aquest cas, esdevé una experiència representada no amb una veu, sinó amb moltes veus.
22: En la teva lliçó afirmes que la forma tràgica esdevé exegesi. Com pot el teatre convertir-se també en una manera d'interpretar la Bíblia?
2: La dramatització, jo parlaria més de dramatització que no pas de teatre, això ja en la lliçó inaugural ho intento explicar, parteix de la base que s'han de prendre decisions en l'ordre de la interpretació, és a dir, interpretatives. Primer, Ezequiel ha d'escollir què és el que vol mostrar del llibre de l'Èxode, perquè no ho pot fer tot. Després, qui parla? Qui pren més relleu o protagonisme? Quins accents vol remarcar de manera especial? I també com organitzar els diversos episodis. Òbviament, si estem acostumats al relat bíblic, doncs en coneixem les línies generals, però després hi ha detalls. La dramatització permet recrear-nos en aquests detalls d'una manera artística, creativa, essent fidels en allò que és substancial. En definitiva, la forma teatral, com ens has indicat, no és només un ornament o una disposició merament extrínseca del text bíblic, sinó que és una manera de llegir i fer visible allò que el text de l'Escriptura vol comunicar, la revelació del Déu que ens estima.
3: En aquesta dramatització, Moisès adquireix un protagonisme especial. Quin Moisès es presenta a Ezequiel?
2: Òbviament ens mostra a Moisès, perquè de Moisès n'hi ha hagut un, no? Com a personatge, però, sí que el dota d'una gran, diguem-ne, densitat humana i teològica. Totes dues, eh? Pensem que aquesta obra comença amb un pròleg en el qual Moisès, a manera de monòleg, parla, no? I teològica, també. Sobretot amb alguna escena que és especialment singular i característica d'aquesta obra. Espero que en parlem. És un estranger, és una persona que ha experimentat una vocació, és un mitjancer i és el guia d'un poble. Aquí l'autor, tràgic, molt interessant, reforça especialment la missió de Moisès i reflexiona a través dels diversos versos. I també mostra la vinculació amb el protagonisme visible i velat de la providència divina. Per tant, és com un diàleg, diguem-ne, continu entre la humanitat i la divinitat, del qual Moisès n'és com una expressió, podríem dir, gairebé sacramental, no? Mm-hmm. Permeteu-me l'audàcia.
3: Hi ha un episodi molt singular, el somni de Moisès davant d'un tron d'abast cósmic. Com hem d'entendre aquesta escena tan extraordinària?
2: Esperava que em fessis la pregunta, perquè és la pregunta que es fan tots els exegetes i els estudiosos de l'obra, perquè efectivament aquí és on rau una mica l'interès d'aquesta obra. Hem de pensar, però, que és una obra que només conservem de manera fragmentària, eh? Hauria de ser molt més llarga. Però d'allò que tenim és del que el parlem, no? Efectivament, és una escena entre enigmàtica, perquè òbviament és una incorporació que fa Ezequiel, i també debatuda. No voldria desvelar tota la interpretació, això ho podem llegir en la reflexió, tampoc no és l'interès ara, no? Però sí que penso que podem resumir-ho així. És una representació simbòlica. Genuïna d'Ezequiel, no ho sabem. De moment podem dir que sí. De la missió de Moisès, una missió excepcional, però que es mostra dins del pla diví, és a dir, del pla de l'amor de Déu, d'estimar el seu poble d'Israel i de fer-lo com una expressió d'amor envers tota la humanitat. No és una divinització del personatge Moisès, és a dir, no és un excés d'helenització, ni tampoc incorpora elements excessivament hel·lenístics, com per exemple la mort dramàtica del personatge, almenys no ens consta, però sí que ens mostra, ens el realça i ens mostra la importància que té Moisès. Una importància que, paradoxalment, depèn d'un protagonisme major, que és el protagonisme de Déu, que també parla en l'obra.
3: Parlem ara de la Facultat de Teologia. Com afrontes el curs? El primer d'inici com a degà, perquè el teu nomenament va ser al febrer.
2: En primer lloc, amb agraïment. També agraïment a Déu, òbviament, i també la confiança dels companys que em van proposar i que, òbviament, he acceptat. També amb esperit de responsabilitat. Amb afany de fer treball compartit amb tothom. Ser degà no significa executar un projecte personal. És un servei, diguem-ne, col·legiat i col·legial. Som un col·legi, som col·legues, els diversos professors, i amb l'alumnat i amb el personal d'administració i serveis del nostre Ateneu i de la nostra facultat ens orientem a consolidar allò que és ben nostre, la nostra identitat i també la nostra qualitat acadèmica, tenir cura de les persones, reforçar la nostra comunió amb les esglésies que ens fan confiança i ens proposen perquè tirem endavant, sí, permeteu-me així l'expressió, la transmissió de la fe en tots els contextos, també en els contextos acadèmics i amb el diàleg amb rigor i amb voluntat científica i també honesta.
3: La llicenciatura en teologia està pensada només per als futurs preveres, religiosos i religioses. Per què costa tant que el poble fidel estudi teologia?
2: Bé, aquí són dues preguntes. Una penso que és més fàcil, l'altra una mica més densa. Però bé, bueno, mira, la teologia, per una banda, no és una disciplina en exclusiva dels ministres ordenats amb el grau de preveres o diaques o bisbes, o de la vida consagrada. La teologia és la reflexió de la fe amb l'ajut de la raó i és necessària per a tots els membres del Sant Poble de Déu, sobretot aquells que volen o volem aprofundir en la fe. Per poder-la ensenyar, investigar-la i assumir-la amb responsabilitat teològica, acadèmica, espiritual, també pastoral. El repte que ens proposa la teologia, millor encara, el repte del nostre temps demana tenir eines per poder-hi dialogar i la teologia és una eina molt idònia. Per això oferim diversos itineraris i també intentem, en la mesura del possible, poder-los integrar aquests itineraris en la vida laboral i familiar tant dels futurs candidats al ministeri ordenat com a la vida consagrada, com també als fidels, als membres del poble de Déu.
3: Doctor Marcos Aceituno, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, moltes gràcies per explicar-nos el contingut de l'edició inaugural del curs de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià. Que vagi molt bé el curs i tinguis un molt bon dia.
2: Moltíssimes gràcies.
4: Aquesta setmana a Sant Pacià...
22: Abans d'acabar, dir-vos que l'Escola de Llengües Antigues de l'Ateneu Universitari Sant Pacià inicia el proper dimecres 11 de novembre un cicle de tres taules rodones que tractaran una temàtica concreta des del punt de vista de cadascuna de les àrees d'especialització de què disposa. Aquesta activitat, anomenada Les Converses de l'Escola de Llengües Antigues, permet mostrar com les literatures antigues, des de Mesopotàmia fins al cristianisme, han reflexionat sobre el pobre, el feble i el desvalgut. Es durà a terme en el marc de la Jornada Mundial dels Pobres i del 8è centenari del trànsit a Sant Francesc. Tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja i el seu objectiu és ser un diàleg interdisciplinari entre diversos professors de llengües i cultures del Mediterrani i del Pròxim Orient Antic. Cadascuna de les sessions comptarà amb una introducció del tema i una intervenció d'un especialista. A partir d'aquí, en franja de 10 minuts, intervencions des del món grec, del món hebreu, del món mesopotàmic i del món egipci. Al final, diàleg entre especialistes, conclusions i col·loqui amb el públic assistent. Actualment, les persones interessades a estudiar llatí, grec, hebreu, copte, arameu, siríac o egipci només disposen d'un centre especialitzat en aquestes llengües, que és l'Escola de Llengües Antigues de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià. La primera de les sessions, que s'iniciaran a les 7 de la tarda i que són obertes a tothom, està prevista per al dimecres 11 de novembre i tindrà com a tema la veu del pobre en les literatures antigues. L'objectiu d'aquesta activitat, com dèiem, és promoure l'interès per les llengües antigues. Cal inscriure's prèviament a la secretaria de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià presencialment o al telèfon 93 453 49 25. Arribem al final del nostre temps d'avui. Esperem que hagueu passat una bona estona amb tots nosaltres. Moltes gràcies novament per la vostra companyia. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau, el nostre realitzador tècnic, d'en Carles Verdou, atent sempre des de la redacció, i de qui us parla, Òscar Verdagí. Que tingueu un molt bon dia.

0: de 26 veïns en les dues actuacions. Protecció Civil, en coordinació amb la Creu Roja i ajuntaments, han habilitat a 3 centres d'acollida a Tortosa, Ulldecona i Amposta per possibles afectats per les pluges que poden haver-hi de cara a les pròximes hores. Amb el conjunt dels 3 albergs provisionals, la capacitat d'acollida s'eleva fins a 450 llits. La previsió és la de mantenir aquest dispositiu durant l'episodi de pluges intenses, és a dir, al llarg de tot aquest cap de setmana. Els bombers han atès un total de 128 avisos a la zona de les Terres de l'Ebre, que són les més impactades, com dèiem, a causa de la pluja. Escoles tancades aquest matí a les comarques del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. L'avís de la Conselleria d'Educació s'ha fet a les 8 del matí, però ja ahir a la nit molts alcaldes i alcaldesses de la zona ja havien avançat aquesta decisió. S'obrirà, evidentment, una crisi o unes preguntes respecte al protocol que ha seguit Educació i per què fins a les 8 del matí no ha donat l'ordre de tancament de les escoles. Les xifres d'aigua impressionen. L'Ametlla de Mar, 247 litres, 100 dels quals, per cert, en una hora, des de 7:15 a 8:15 del matí. Les cases d'Alcanar, 232, 227 a Mas de Barberans. A Santa Bàrbara avui no s'ha dormit. La primera tromba d'aquesta nit va desbordar el barranc del Pelós en 35 minuts. El pas de l'aigua pel mig de la població a Santa Bàrbara era de soroll i preocupació. Aquest migdia hi ha 5 estacions que superen àmpliament els 200 litres de pluja acumulada des de l'inici de l'episodi, com dèiem, aquesta nit. La més destacada és l'estació de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, on ja se sumen 250 litres. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i hores d'ara, amb aquest migdia, s'acaba d'aixecar el confinament que hi ha hagut aquest matí al Baix Ebre i el Montsià. Es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre en aquestes zones. I què passarà a la tarda? Restriccions futures a la tarda i amb aquest cap de setmana. Hi ha molta activitat a l'exterior. Hores d'ara no hi ha cap restricció. Tot dependrà de la evolució del temps i sobretot doncs, de la violència amb la pluja. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: I hem d'actualitzar doncs, els mapes en les properes pròximes hores i per tant doncs, serà més senzill poder prendre decisions si s'han de prendre en alguna d'aquestes activitats a l'exterior. Ara seria precipitat perquè el temps va canviant i més en una situació d'inestabilitat com la que us ha comentat abans la directora del Meteocat. Ara mateix no seria assenyat plantejar ni canvis ni restriccions en les activitats a l'exterior ni en activitats culturals i socials en llocs on no tenim afectacions ara mateix.
0: Per tant, hores d'ara no hi ha restriccions d'activitats a l'exterior ni tampoc de mobilitat a banda de la que hi ha al Baix Ebre i al Montsià fins a les 8 del vespre. Tot evolucionarà segons el temps. Les previsions a la tarda són de pluja, demà al matí pluja intensa al litoral, demà a la tarda s'estendrà aquesta pluja a qualsevol punt de Catalunya i diumenge la pluja novament serà al litoral, tant de Tarragona, de Barcelona com de Girona. A mesura que vagi els mapes del temps afinant més les previsions de pluja, se poden incorporar les alertes i també les restriccions. Com dèiem aquest matí, la pluja ha estat important, ja hem parlat dels registres, a les Terres de l'Ebre. Des de Santa Bàrbara, Josep Pitarca, veí de la zona, ha explicat a migdia a COPE l'escenari del dia.
2: Vivim en angoixa, la veritat, perquè malgrat que ja, per desgràcia, ens estem acostumant, quan cauen quantitats d'aquestes característiques, no deixa d'impressionar, no? Hi ha poblacions que estan tenint molts de problemes i, bé, la veritat és que, com t'hi dia, per molt que ho haguéssim viscut en altres ocasions, mai estàs preparat.
0: Santa Bàrbara ha estat una localitat on l'impacte ha estat brutal en de la pluja, també a Mas de Barberans, com dèiem, a l'Ametlla de Mar, a les cases d'Alcanar. Una forta pluja que comença a tenir una cita amb el calendari amb el Delta de l'Ebre. Hores d'ara no es tracta d'una dana, sinó d'un episodi de pluja intens. Però Josep Pitarca sí que parla de situacions habituals en aquesta zona.
2: Quan te trobes en una quantitat d'aigua d'aquesta magnitud, pues, la veritat és que impressionen. El que antes passava una vegada cada 15 o 20 anys, ara passa pràcticament cada dos o cada dos anys o cada any, i pel que sembla, doncs, bueno, haurem d'acostumar-nos a viure d'aquesta manera.
0: Acostumar-nos a viure d'aquesta manera. Lament de Josep Pitarch, i és una mica tots els veïns del Delta de l'Ebre, perquè ja és un episodi repetit al llarg de com a mínim una o dues vegades a l'any els episodis de violència en la pluja. Per cert, que les temperatures actuals a les capitals, hores d'ara, Tarragona 21 graus, Lleida 22, Barcelona 23, Girona 24. Com dèiem, les previsions, a la tarda pluja al litoral, demà matí, pluja al litoral Tarragona, Barcelona i Girona, a la tarda s'estendrà a tot Catalunya i diumenge l'episodi de pluja novament es concentrarà al litoral de Catalunya. Al Principat d'Andorra, hores d'ara hi ha 13 graus. Anem cap al trànsit, la pluja també impacte. Com s'està circulant hores d'ara amb aquest migdia plujós per Catalunya? Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ara està plovent en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. S'afecta el trànsit a les principals entrades i sortides de la capital catalana, també les seves rondes. En general, se circula amb molta més lentitud del que és habitual. Hi ha aturades a la C58 sortint de Barcelona entre el nus de la Trinitat i Ripollet, però també d'entrada entre Montcada i Reixac i aquest nus de la Trinitat, això a la C58 autopista del Vallès. Aturades que també trobarem a la C17, al tram de Mollet del Vallès direcció Barcelona, un parell de quilòmetres, o a l'AP7, uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. A l'extrem sud de Barcelona passa el mateix, cap gran incidència, però la pluja alenteix la marxa amb aturades intermitents a l'autovia A2, per exemple, Cornellà, Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona des d'aquesta autovia A2, o d'entrada a l'autopista del Garraf. També presenta aturades més destacades des de la zona de Viladecans fins a Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona. A més, a recordar que per inundacions tenim tallada la C12 en dos punts, a Amposta i també el tram que arriba entre Amposta i Roquetes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Gràcies, Roger. No cal dir, màxima precaució per a tots els conductors al llarg d'aquesta tarda i al llarg d'aquest cap de setmana. I aquest sí que és un cap de setmana que millor no fer gaires moviments, és a dir, la mobilitat la indispensable. I l'atenció del dia d'avui, d'aquest divendres, primer d'octubre, d'aquest divendres del mes d'octubre, el primer divendres, ens ha de portar cap a Terrassa, amb el que ha passat aquesta nit. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits de bala en un tiroteig al barri de Can Perallada a Terrassa. Un d'ells en estat greu, fora de perill, després d'haver rebut 4 impactes de bala, 2 a l'abdomen, 1 a la cama i el quart al braç. Ha estat operat a l'Hospital Part Taulí de Sabadell, on està ingressat. L'altre agent també ha resultat ferit i està ingressat a la Mútua de Terrassa. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 persones per la seva presumpta relació amb aquests fets. Uns fets que han començat amb el seguiment d'un grup de lladres especialitzats en robatoris de mercaderies de camions. Els agents anaven de paisà i amb un vehicle sense logotip. Els seguien des de l'àrea de servei Porta de Barcelona a la AP7. I la persecució ha acabat al carrer d'Europa, al barri de Cana Perallada de Terrassa. I aquí és on s'ha produït un intercanvi de trets. Segons les informacions, els sospitosos haurien obert foc amb una escopeta i els agents haurien respost amb les seves armes reglamentàries. El so dels trets, en ple carrer, veritablement assusta. El tiroteig, dos agents ferits de la Guàrdia Civil, un amb 4 impactes de bala. I els atacants també han colpejat un dels agents quan estava a terra. Li demanava que li ensenyés la placa, però amb tot han continuat els cops. El que es pot sentir, doncs, és el so dels trets. Un veí, testimoni dels fets des de casa seva, donava aquestes explicacions del que va veure.
5: I llavors, bueno, que dicen que era policia, que jo des d'arriba no sé quin era, si era policia o no. I dos xavals vienen corriendo, no sé què eren tampoc, le dieron un palo, no sé què tenia en la mano, bum, bum, i salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más. Después ya apareció la policía. Y yo ya no he visto más nada. Digo, la policía ya cortó la calle aquí, la escalera y todo.
0: I què diuen les associacions de la Guàrdia Civil d'aquest tiroteig ahir al vespre a Terrassa, Yolanda Canales?
6: El portaveu d'aquesta associació a Catalunya, Alfonso Merino, assegura que el problema va més enllà del que ha passat aquesta matinada a Terrassa. Considera que els agents han perdut autoritat i que la resposta penal no està actuant com a element dissuasiu davant d'una delinqüència cada vegada més violenta y armada.
7: Las policías hemos perdido el principio de la autoridad y los malos han visto que las penas por agredir a un policía son menores y están totalmente envalentonados y todo el mundo está con armas de fuego, que esa es la pura realidad.
6: Merino reclama també més contundència contra les organitzacions criminals i una revisió del marc legal. Defensa que les lleis s'han d'adaptar a la realitat actual i posa el focus especialment en la multireincidència i en la capacitat o en la facilitat amb què, segons diu, es poden aconseguir armes al mercat negre. I afegeix també una altra reivindicació, més protecció jurídica per als agents quan actuen en servei. L'Associació Unificada de Guàrdia Civil considera que els policies poden arribar a dubtar a l'hora d'utilitzar l'arma per por de les conseqüències posteriors.
7: Hoy en día, el adquirir un arma en el mercado negro, entiendo que es súper fácil y a los hechos me remito. No podemos estar... Y bueno, y luego las acciones de la Guardia Civil, o sea, tienen que estar protegidas por el Estado. Lo que no puede ser es que a un Guardia Civil se le vapulee por una actuación en la calle con determinadas personas. Aquí, o sea, siempre, en cualquier actuación de este tipo, llevamos las de perder. Y en esta actuación, menos mal que hay un vídeo que corrobora al final la actuación de la Guardia Civil.
6: Merino considera que el que ha passat a Terrassa és un exemple més d'aquesta situació. I per això, ara ho escoltàvem, reclama que l'Estat doni més cobertura als agents en les seves actuacions.
0: Gràcies, Yolanda. Després de veure les imatges, la gran sort és que els dos agents estan fora de perill, perquè el tiroteig ha elevat doncs, la violència de primer ordre. Reiterem, eren policies que estaven seguint a un grup de lladres especialitats en robatoris de mercaderies de camions a la AP7, que demostren els lladres, en aquest cas, que no tenen cap mena de problema per treure escopetes, per treure pistoles i disparar quan se senten, en aquest cas, segons aquest grup, violentats o perseguits, en aquest cas, pels membres de la Guàrdia Civil que estaven fent la seva feina i que treuen l'escopeta. Bé, al Congrés dels Diputats continua el debat previ a les votacions dels decrets de vivenda que cauran. Ja se sap, doncs, el vot de Junts, juntament amb Partit Popular i Vox, i per tant aquests decrets d'última hora del govern central de Pedro Sánchez que no seran aprovats. I comença el debat polític. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que aquest matí ha carregat durament contra Junts per Catalunya.
8: Mi profunda decepción de Junts per Catalunya. Hay otros que también han manifestado posiciones políticas que yo no comparto en relación a los dos reales decretos que tienen que convalidarse hoy en el Congreso de los Diputados. Junts per Catalunya me ha decepcionado. Ese partido que yo conocí y que dice defender los intereses de los catalanes me parece que se equivoca gravemente.
0: El PSC ataca a Junts per Catalunya per la seva votació que encara no s'ha produït d'aquí breus instants al Congrés dels Diputats i fins i tot veurem si hi haurà conseqüències polítiques o no. La seu de Junts per Catalunya ha rebut aquest matí la presència de la sindicat d'inquilines una mica per pressionar el seu sentit de vot. Aquest matí ha estat a la seu de Junts, per ser amb molta pluja, la nostra companya Mar Puerto. Què és el que ha passat davant de la seu de Junts per Catalunya, Mar?
9: Bona tarda, Sergi. Els concentrats davant la seu de Junts per seguir la votació dels dos decrets d'habitatge han desconvocat la protesta a causa, imaginem, de les pluges. Està plovent moltíssim aquí a Barcelona. Han decidit trobar-se, si tot va bé, a les 6 a la plaça de Catalunya i allà serà on celebraran una assemblea per començar a organitzar una vaga general. Durant el matí, activistes del sindicat de llogateres han aconseguit muntar un equip a les portes de la seu de Junts per poder seguir amb atenció la intervenció de la diputada de Junts, Míriam Nogueres, al ple del Congrés en directe. Els Mossos d'Esquadra han estat custodiant la seu del partit, han desplegat un dispositiu i han tallat també el trànsit. No es podia circular pel carrer de la Marina a l'altura del carrer d'Aragó i s'han col·locat també tanques per seguretat. La convocatòria ha plegat desenes de persones a crits de dignitat, vergonya i ràbia i hem vist sobretot moltes pancartes, crits amb megàfons, samarretes amb el missatge "Abaixem els lloguers", carregant contra Junts. Ho explicava el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
10: A tot el moviment per l'habitatge, comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el tauler de joc, però aquí han vingut a canviar les regles.
9: Francisco ha vingut directament de l'acampada a la plaça de Catalunya fins a la seu de Junts i denunciava així que fins ara ningú s'havia parat a pensar per què s'havia suïcidat la gent.
11: En els desnonaments, i fins ara no us havíeu posat en dir hòstia, què està passant amb la gent? Per què? Perquè s'ha suïcidat gent, perquè la Mari Carmen està... Però és que això està passant cada dia moltes vegades, i fins ara no havia sortit, la gent no s'estava enterant, s'estava enterant dels ocupes. I ja està, els ocupes, els ocupes. Això ens ha fet molt de mal.
9: A més de la concentració d'avui divendres, els moviments en defensa de l'habitatge han anunciat també una manifestació demà dissabte a l'Hospitalet després d'un altre desnonament.
0: Gràcies, Mar. Per tant, doncs, la pluja ha fet anul·lar el que seria la presència de la convocatòria del sindicat d'inquiliners davant de la seu social de Junts per Catalunya, i és que a Barcelona doncs, ha plogut moltíssim i plou amb força. La situació, com dèiem, al Congrés dels Diputats, a hores d'ara, continua el debat parlamentari i, quan finalitzi, començarà una votació amb un resultat que ja es coneix. Els vots de Partit Popular, Vox i de Junts sumen majoria i, per tant, els decrets no s'aprovaran. Canviant d'arguments informatius, aquest pròxim dilluns el Departament de Salut comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Amb aquesta primera fase d'aquest dilluns s'obre als col·lectius més vulnerables, és a dir, majors de 80 anys, dones embarassades i persones que viuen en residències. També a la vacunació d'infants menors de 5 anys i a personal docent sanitari i sociosanitari. La pròxima campanya serà el 26 d'octubre, segona fase, amb la qual s'obrirà ja a tota la població. I la tercera fase a partir del 16 de novembre, perquè serà oberta a tota la població sense cita prèvia. El govern ha destinat un total de 13 milions d'euros per comprar 1,8 milions de dosi contra la grip i 1 milió contra la Covid amb l'objectiu de protegir la ciutadania. Saludem al migdia de COPE Catalunya la doctora Magda Campins, especialista en epidemiologia i medicina preventiva i pediatra, que havia estat a molts anys a cap de servei de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctora Magda Campins, benvinguda i bon migdia.
12: Molt bon migdia, moltes gràcies.
0: Doctora, per què és molt recomanable vacunar-nos?
12: Bé, és molt recomanable vacunar-nos perquè si ens vacunem evitem la gravetat d'aquestes infeccions, no? Concretament ara comencem, com molt bé deies, la vacunació de la grip i la vacunació de la Covid, que són dos malalties infeccioses que minimitzem o banalitzem realment el seu impacte, no? En salut, i sobretot les persones grans, persones més grans de 60 anys o persones que tenen malalties de base, malalties cardíaques, malalties respiratòries, diabetes, o persones doncs, amb problemes més greus, que estan immunodeprimides. En totes aquestes persones, una grip o la Covid pot fer que aquesta persona tingui que ingressar per una pneumònia o tingui que ingressar doncs, per complicacions o per descompensacions de la seva pròpia malaltia de base. No? I això ho tenim molt clar des de fa molts anys. Quan ve el pic de la grip o tenim una altra onada de petita, en aquest cas hi ha de Covid, però sempre doncs, als hospitals tenim més afluència de pacients d'aquests grans, a urgències, que requereixen hospitalització, i alguns d'aquests pacients moren. No? I no moren moltes vegades només del que seria la pròpia grip o la pròpia Covid, sinó que a vegades moren de problemes col·laterals, infart agut de miocardi, ictus, descompensació de la diabetis, tot això ja fa anys que sabem que després de patir una infecció respiratòria, en els dies següents, a les setmanes següents, hi ha es multiplica el risc d'infart i el risc d'ictus, per exemple. No? Doncs tot això amb les vacunes no ho evitem al 100%, evidentment, però sí que evitem una proporció elevada d'aquests efectes indesitjables d'aquestes infeccions.
0: Doctora, hi ha treball científic, hi ha validació estadística i hi ha les xifres, potser que són incontables, però que és la realitat. I és que les vacunes salven vides. Sempre tenim l'estadística de la mortalitat, perquè és, en aquest cas, registrable, no? Estadísticament. I salvar la vida sembla que no es compte com una vacuna, però és una realitat aquest fet.
12: Sí, sí, és una realitat. I tenim, per exemple, ara fa 2 anys es va celebrar el 50 aniversari de la posada en marxa del programa ampliat d'immunitzacions, que és un programa que va posar en marxa l'Organització Mundial de la Salut a nivell de tots els països en vies de desenvolupament, no? Per fer arribar pues, les vacunes també en aquests països en què pues, la mortalitat per malalties infeccioses malauradament és molt més alta que en el nostre entorn. No? Doncs es feia un balanç de quantes vides s'havien salvat en aquests 50 anys des de que es vacunaven aquests països, no? I realment la xifra és tremenda, no? Més de 150 milions de vides salvades gràcies a la vacunació en els països en vies de desenvolupament. Per tant, és que no hi ha dubte que salven vides les vacunes, no? Per això sap greu quan sents a vegades pues, veus de persones que no tenen coneixement, que no tenen coneixement científic i que realment pues, parlen de coses que no saben i creen dubtes a la ciutadania i a la població, no? Amb aquestes notícies o comentaris falsos en relació al benefici de les vacunes.
0: Doctora Campins, li agraeixo el seu temps aquí al migdia de COPE Catalunya. Gràcies i bon migdia.
12: Moltes gràcies a vostès. Bon migdia.

0: Molt recomanable la vacunació de la grip i la Covid. Bé, anem cap a la publicitat aquí a migdia a COPE. Possiblement parlarem dels estudis que s'estan realitzant respecte a un problema diari, que és la mobilitat per accedir a Barcelona, les portes d'entrada, Meridiana, Ronda Litoral, la Diagonal, la Gran Via, el col·lapse que hi ha, les retencions, com es podria resoldre. I després parlarem d'històries de superació, persones amb discapacitat a que s'incorporen al mercat laboral. Aquests temes, després de la publicitat a migdia COPE.
1: De segunda fila que la vida romperé.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat. ¿Tienes algo que decir?
4: Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
5: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
6: Financia tus compras hasta en 12 meses, está en 0% sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
5: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
6: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros.
5: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
7: Veo una cosita.
8: ¿Qué cosita es?
7: Empieza por la letrita L.
8: Ya lo sé, letras del tesoro.
9: Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
10: En Vitaldent creemos que cuidar tu salud bucodental debe incluir también ponértelo muy fácil. Por eso puedes financiar tu tratamiento de implantología u ortodoncia en 36 meses sin intereses 0% TAE. Y además, con un 15% de descuento. Consulta condiciones en vitaldent.com. Vitaldent, porque tu boca es todo.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con los Carrefour Days solo hasta el 7 de octubre. Como el lavavajillas Máquina Finish Ultimate Plus de 72 cápsulas. Comprando 3, la cápsula te sale a 16 céntimos.
11: La compra bien, hay que ir a Carrefour.
13: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
14: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy, cada día. Every day.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: Cada dia desenes de milers de persones entren i surten de Barcelona i ho fan en molts casos per les mateixes portes d'entrada i sortida, Meridiana, Ronda Litoral, Diagonal o Gran Via. El problema és conegut, retencions, vies al límit i un transport públic interurbà que en molts casos, malauradament, encara no ofereix una alternativa prou competitiva al vehicle privat. Ara el consistori vol posar fil a l'agulla. Què és el que es vol fer, Manu Gavarre?
15: L'Ajuntament de Barcelona vol estudiar com transformar aquests grans corredors amb una idea de partida, reduir la dependència del cotxe i donar més protagonisme al transport públic. Ara bé, des del punt de vista de l'enginyeria, què es pot fer realment per reduir els embussos? És possible redistribuir l'espai sense provocar més congestió? A COPE Catalunya hem parlat amb l'Andreu Oliet, el president de la Comissió d'Urbanismes del Col·legi d'Enginyer de Camins, perquè ens expliqui quines són les possibilitats i les carències de mobilitat a les grans vies de la capital catalana.
16: Moure's amb cotxe per dintre de Barcelona és una cosa que ens ho pensem dues vegades. Hem de pensar igual quan ens movem per entrar i sortir de Barcelona. És a dir, que ja no podem confiar en tenir la mobilitat resolta en qualsevol moment que nosaltres vulguem. Ens hem d'adaptar, haurem de teletreballar una mica més, haurem de canviar els horaris d'entrada i de sortida.
15: És un debat que està damunt de la taula. S'estudiaran diferents alternatives per redefinir les entrades a la ciutat de Barcelona. Per exemple, per la Ronda Litoral hi passen més de 85.000 vehicles diaris. A les hores punta, molts conductors es queden atrapats. I és que el vehicle privat representa el 41% dels desplaçaments cap a Barcelona des de primera corona i arriba al 57% a la segona. Això és una demostració que l'alternativa del transport públic, com a mínim fins ara, no acaba de funcionar.
0: Bé, doncs, les alternatives també en oportunitats tenen d'altabaixos, com per exemple Rodalies, la gran crisi de la mobilitat. Avui hem conegut que els robatoris de cable de coure únicament aquest mes de setembre han provocat 15.000 minuts de retard a Rodalies. Rodalies ja afirma que aquesta és la principal causa d'incidència a la xarxa durant aquest mes de setembre per explicar les seves els seus endarreriments. Per a moltes persones amb discapacitat, trobar una feina continua sent una barrera important. Però què està passant dins de les empreses? Quines dificultats hi ha per incorporar aquests treballadors i treballadores i què es pot fer per facilitar aquesta inclusió? N'hem parlat amb la patronal dels Centres Especials d'Ocupació. Què ens ha dit Yolanda Canales?
17: La inclusió laboral de les persones amb discapacitat avança, però ho fa molt a poc. És el diagnòstic que fa CONACE, la Confederació Nacional de Centres Especials d'Ocupació. La seva gerent, la Marc Cortés, explica que en els últims 4 anys l'ocupació d'aquest col·lectiu només ha crescut 2 punts.
18: Pues nosotros creemos que muy lentamente. Es verdad que algo se ha avanzado, pero para que te hagas una idea, en los últimos 4 años apenas ha avanzado 2 puntos el empleo de las personas con discapacidad, ¿no? Mientras que el crecimiento medio es de 7 décimas al año, con lo cual la evolución es muy lenta y creemos que cerrar esa brecha va a llevar varias décadas.
17: Cortés apunta que intervenen les lleis i els incentius, però també un factor social, el desconeixement davant la discapacitat. Considera que com més normalitzada sigui la presència d'aquestes persones als centres de treball, més fàcil serà trencar aquesta barrera. I des del punt de vista empresarial, defensa que els centres especials d'ocupació tenen un paper important perquè ofereixen suport per adaptar els llocs de treball. Però CONACE reclama també més implicació de les empreses ordinàries. Les companyies de més de 50 treballadors tenen l'obligació de reservar un 2% dels llocs de treball amb persones amb discapacitat. Però Cortés assegura que aquesta quota no es compleix i considera que fins i tot és insuficient.
18: Bueno, ahora mismo, por ejemplo, la empresa ordinaria tiene la obligación de contratar un 2% de personas con discapacidad cuando tiene más de 50 trabajadores y eso no se cumple. Es verdad que ya se ha salido una normativa para ser un poco más rigurosos con este tema, pero es que nosotros creemos que el 2% incluso es escaso. Luego tiene que haber seguridad jurídica en torno a los centros especiales de empleo. Ahora mismo está habiendo mucha inseguridad jurídica, se hacen diferenciaciones, unos están en la economía social, otros no.
17: CONACE reclama, per tant, més incentius per a la contractació, que es faci complir la quota reservada i més seguretat jurídica per als centres especials d'ocupació que faciliten aquesta incorporació al mercat laboral.
0: Gràcies, Yolanda, i sempre hi ha entrevistes més gratificants que altres. Jo incorporo dins de la categoria de les gratificants les entrevistes que signifiquen una història de superació personal. I aquesta ho és. Araceli, benvinguda al migdia COPE. Bon migdia.
19: Moltes gràcies.
0: Araceli, i tu des de fa anys que pateixes una discapacitat auditiva a les dues orelles. Què et va passar, Araceli?
19: Doncs que als 21 anys vaig agafar el sarrampió i arran d'això va afectar el nervi auditiu i he anat perdent l'oïda progressivament. Al principi em desenvolupava bé només amb un sol audífon, però des de fa un parell d'anys i arran d'entrar sobretot a treballar a Integra vaig pensar que era necessari posar l'altre audífon també. O sigui, actualment porto dos audífons.
0: Bé, i aleshores això ha significat ja una millora, suposo que amb la comprensió auditiva cap a la teva persona, que també t'ha permès el reincorporar-te al mercat laboral. I aquí anàvem amb el que seria sobretot aquesta història de superació, perquè tu sempre t'has volgut incorporar en aquest mercat.
19: Jo sí, bueno, per una qüestió personal, em vaig trobar que tenia que tirar endavant una casa amb un fill i sempre dic que, havia estat anys treballant, però vaig començar també amb Barcelona Activa, que són els que em van donar l'oportunitat per poder-me tornar a incorporar, fer un projecte en Parcs i Jardins. I després, arran d'això, sí que realment que he trobat feina. Sempre vaig trobar feina, he anat trobant feina. Aquí, més fixa i més segura, aquí a Integra. Al febrer farà 2 anys. Integra és una empresa que la majoria de les persones tenim algun tipus de discapacitat. I tenim el que és un servei de suport quan tu t'incorpores, tu tens una persona de la UAP, o sigui que és una psicòloga o una treballadora social o una educadora social, i ella el que fa és ajudar-te a que la incorporació al teu lloc de treball sigui més fàcil. Estan més pendents de tu, de què necessites, de com es pot adaptar al teu lloc de treball perquè tu et sentis més segura i estiguis més tranquil·la. Per exemple, en el meu cas, havia de fer moltes entrevistes, he de fer moltes reunions o entrevistes a través del Teams, i a mi tot el que siguin, per exemple, el telèfon, jo ara l'entenc bé perquè el so m'entra directe pels audífons, però quan és una reunió de Teams, no. I hem tingut que buscar un aparell perquè realment també es connecti els meus audífons i això em permeti seguir les reunions amb més facilitat.
0: Suposo que és un fet que recomanes, no? a les persones que puguin estar amb la teva situació, Araceli.
19: Jo crec que hi ha d'haver un punt de valentia, un punt de dir he de tirar endavant i ho he de fer-ho amb les meves... les meves limitacions, però que això no et limiti a tu. Tu sempre has de buscar, tu sempre has d'intentar superar aquesta por inicial de dir no podré. S'ha d'intentar. I jo crec que si ens deixen, o si tenim l'oportunitat de poder demostrar que som igualment, iguals que la gent que no té discapacitat, sempre quan ens ofereixin els mitjans per poder treballar.
0: No, és que la paraula és igualtat.
19: Crec que no hi ha més.
0: Araceli, gràcies per compartir la teva experiència personal. Una abraçada, Araceli, bon migdia.
19: Molt bé, moltes gràcies. Vinga.

0: Passen 10 minuts de les 3 de la tarda i aquí arrenca l'Esportscope d'avui divendres, divendres plujós, un dia més de pluja pel nostre territori, i hem de començar parlant, ja per tancar el tema, de Rafinha. Edu Badia, hola, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: Has estat aquest matí a la ciutat esportiva pendent, has vist entrar i sortir a Rafinha de les instal·lacions, i era sí que definitivament ja sí podem respirar tranquils, no?
1: Matí amb pluja a la ciutat esportiva Joan Gamper, sí, respira el Barça, després de les proves mèdiques a Rafinha, un Rafinha que ha arribat a la ciutat esportiva cap a les 11:05, entrant per l'altra porta que dona accés al pàrquing subterrani, no per l'habitual porta d'entrada i sortida on veiem els jugadors quan han d'anar als entrenaments. Hi havia certa confiança, ho hem explicat aquests dies, que el davanter del Barça patia un edema a la cuixa dreta i amb això s'ha quedat. Després de sortir una hora i mitja després, cap a 1:45 de Sant Joan d'Espí amb el seu cotxe, per tant, les proves ratifiquen l'edema, no mostren una lesió important. Una bona notícia, ja que d'aquesta manera no està descartat per jugar el dissabte 10 d'octubre al Camp Nou contra el Getafe. Això sí, ara caldrà veure si el tècnic alemany Hansi Flick vol actuar amb prudència i evitar així una recaiguda del davanter brasiler. En definitiva, el Barça respira més tranquil després de les proves d'aquest migdia a la ciutat esportiva Joan Gamper. En principi no s'espera un comunicat en les pròximes hores del conjunt blaugrana.
0: Si no hi ha lesió, no hi ha comunicat.
1: Ja està, només un ensurt de Rafinha en aquell amistós contra Austràlia i en això s'ha quedat.
0: Sí, ens ha costat per això apagar el llum d'alarma, perquè el vam encendre dimarts després del partit. El dimecres ja vam rebaixar molt el tema perquè ja Brasil va informar que no era gran cosa, que no hi havia lesió. Ahir es va dedicar Rafinha a tornar, de fet va aterrar ahir al matí a Barcelona i fins avui definitivament no apaguem del tot el llum d'alarma.
1: In situ ho hem vist quan arribàvem al cotxe a les 11:05 més o menys, i sí que és veritat que si l'altre dia li vam preguntar a Ancelotti per l'estat de salut del jugador del Barça, doncs, evidentment, s'ha quedat això en un ensurt, i Hansi Flick veurem què farà el dia del Getafe, però de moment podrà comptar amb ell, que és el més important a aquesta hora pel que fa al conjunt blaugrana.
0: Perfecte. Definitivament, ara sí, queda promès. Apaguem definitivament el llum d'alarma amb Rafinha.
1: I tanquem les cinc hospitals.
0: Sí. De fet, ja no l'he posat avui començar, ja perquè no, per no generar alarmes innecessàries. Demà jo

0: amb bermudes i amb paraigües.
1: I amb paraigües.
0: Les dues coses. Escolta, va guanyar Portugal sense Cristiano Ronaldo. Va golejar.
1: I molt bé, i molt bé, donant la cara a Copenhague davant de Dinamarca i portant sempre la iniciativa del partit. De fet, el gol que obre del marcador és una picadeta interessant de Joao Cancelo.
0: Bon gol,
1: Sí, sí, sí. Entrant des de l'esquerra, recuperant pilota, paret amb un company, es planta davant del porter i fa la clàssica picadeta, quan el porter ja cau a terra per posar la pilota dintre de la porteria de Dinamarca, que va empatar un, que va aconseguir empatar a dos amb un gol de Højlund, que no va tenir cap altra idea que fer un Cristiano Ronaldo en la celebració, un xiu en el banderí de corna. Però després, Vitinha i Joao Félix, un altre gol de Joao Félix, en aquesta aturada van posar el definitiu Dinamarca 2, Portugal 4. Clar, el morbo a la zona mixta.
0: Clar.
1: Preguntar per la situació de Cristiano Ronaldo i per l'ambient a la selecció després de la fugida de Cristiano de la concentració portuguesa. Renato Veiga posava en veu alta la consigna dictada des de la federació.
2: Sou alguien aquí muy próximo do Cris, e ele sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele, mas deram-me indicações que não posso falar sobre o assunto, portanto.
1: Ja està.
0: No podemos hablar, No podemos
1: hablar. Tinc indicacions de que no puc parlar sobre aquest tema. Ja està. I, escolta, sinceritat davant dels mitjans. I s'ha acabat el bròquil. Per cert, penúltim capítol. Informacions d'avui parlen que la Federació Portuguesa vol tancar la propera setmana una reunió amb Cristiano Ronaldo per apropar postures. Seguiremos informando. A l'altre partit d'aquest grup, victòria de Gales 2-1 davant de Noruega, de manera que el grup està curiós. Portugal, 9 punts, i Dinamarca, Noruega i Gales, 3 punts. Però mitja Europa volia mirar el que passava al Tumbas de Salònica, l'estadi Tumbas en aquest Grècia-Països Baixos. Si vostès senten a parlar d'un partit de dues cares o de dues meitats, s'agafen el vídeo del Grècia-Països Baixos, que és l'exemple absolut. Primera part absoluta pels grecs, que es van anar al descans amb un 2-0 a favor que posava el neguit a la selecció de Xavi, però va fer un canvi, va retocar el sistema, i la segona part va ser absolutament holandesa, amb gols de Van Dijk i de Reinders. Això sí, el 88, que col·locava el 2-2 definitiu al marcador. També absolutament sincer el tècnic Xavi Hernández.
3: De totes maneres, les imatges són les que són i es veuran igual a tot arreu. Però per sort, no només he fet això en el món del futbol.
0: No, aquest és Zidane, no?
1: Aquest és Zinedine Zidane.
0: Sí.
1: Aquest és Zinedine Zidane.
0: Bueno, Xavi venia a reconèixer que s'havia equivocat en el plantejament.
1: Que assumia la errada de la primera part, que els havia dit al descans que oblideu-vos del primer temps, canviem l'esquema, canviem els jugadors, i que efectivament estava content del rendiment de la seva selecció en aquesta segona part. El grup queda encapçalat encara per Grècia amb 7 punts, ara Holanda té 5, Alemanya, que va guanyar Sèrbia 2-0, té 4, i els serbis estan amb 0 punts. Per cert, en aquesta aturada FIFA, pareu la vista, si no ho heu fet, el resum de l'Irlanda-Àustria i el gol, el primer dels irlandesos, de Parrot, el jugador dels irlandesos, el jugador del Betis.
0: Golàs, un golàs tremendo.
1: Fa un Juan Palomo sensacional, o sigui que em permetràs l'acudit, Batllori, al loro, amb el gol de Parrot amb la selecció d'Irlanda.
0: Estava cantant l'acudit. Ara sí, França-Itàlia avui.
1: Bueno, un moment. De la jornada d'ahir, San Marino 0, Espanya 13, categoria sots 21, un partit on Xavi Espart va jugar a partir del descans, Marc Bernal va descansar, i la notícia estava en els 5 gols, un d'ells de tota factura, de cap amb el peu, un que li rebota després d'una rematada d'un company, acaba dintre la porteria. Repòquer, 5 gols de Carlos Espí, el jugador del Madrid, heroi del 0-13 d'ahir.
4: Noche especial, tenía muchas ganas de estar aquí, de ayudar al equipo y muy contento. Sabíamos que íbamos a estar en área, estaba preparado para cualquier rechace, cualquier momento, y ahí estaba. Nada, la verdad que es un orgullo que todos estén contentos por mí, que me han felicitado y me han dado la buena.
0: Doncs mira, m'acaba d'enviar un WhatsApp Miquelito ara mateix. Notícia d'última hora a la selecció espanyola. Es baixa Ferran de la concentració. El substitueix precisament Espí, que s'incorpora a l'absoluta.
1: Vaja. Bueno, Mbappé tocat, Espí a l'absoluta. Bueno, no passa res, no passa res, Ballori, no passa res.
0: Ara sí, França-Itàlia.
1: Ara, home, és el partit del dia. El Bèlgica-Turquia d'una banda i el França-Itàlia. Partit de relleu, partit amb pedigrí, aquest enfrontament entre francesos i italians. I clar, a la roda de premsa de Zidane, la pregunta era obligatòria. Escolti, se'n recorda vostè de que el seu últim partit com a jugador amb la selecció de França va ser un França-Itàlia i que vostè va rematar la seva carrera amb un cop de cap sobre Materazzi?
5: Les images, de toute façon, me
3: rappellent. De totes maneres, les imatges són les que són.

0: Escuchas la tarde de COPE, soy Pilar Cisneros, estamos asistiendo en este viernes, no digo al final, pero por lo menos al final de una etapa que comenzó con el desahucio de Mari Carmen el pasado día 23 de septiembre. Aquello generó, pues como sabemos, una reacción social para intentar impedir su desahucio. Las personas que estaban allí intentando ayudarla acabaron acampando en Sol y después el gobierno, ante esa presión social de este tipo de grupos y del sindicato de inquilinas, decidió llevar al Consejo de Ministros de forma express dos decretos de vivienda que hoy han decaído aquí en el Congreso de los Diputados. O sea, en muy pocos días ha pasado todo esto, pero los acampados en Sol siguen en Sol. Y ahí está Rodrigo Simón. Hola, Rodrigo.
1: Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Sigue la tormenta?
1: Acaba de
0: la tormenta, me refiero a la tormenta de lluvia y viento, que estaba sonando Madrid en los últimos minutos.
1: Sí, la otra tormenta continúa, la de la campana continúa, pero la tormenta del tiempo meteorológica nos ha dejado bastante pasados por agua, pero ya ha terminado, ahora mismo están organizándose.
0: ¿Ha dejado en pie las carpas y las tiendas de campaña,
1: sí,
0: o no?
1: La mayoría sí, pero es verdad que hay lonas que se han caído, ha sido un poco caótico, yo me he metido por ahí dentro para ver cómo lo solucionaban y es verdad que había caos, buscaban cubos para intentar achicar el agua que literalmente se estaba inundando toda esa zona, porque ya sabes que está cubierta de lonas en un complejísimo sistema de cabos y demás que lo que hace es que la lona acumula el agua y cuando cae, provoca una que no veas, claro. Y bueno, afortunadamente ha parado.
0: Dime.
1: Y bueno, pues eso.
0: ¿La otra tormenta? ¿La tormenta sabemos a dónde va a acabar? ¿Qué va a pasar
1: con
0: ella?
1: Continúa igual, estamos a la espera de ese acto político que han anunciado el sindicato de inquilinas a las 8. Por el momento hay una asamblea en la entrada de la calle Preciados de una organización que se llama Anticapitalistas. Se escuchan muchos vítores, muchos aplausos, varios discursos. En fin, las diferentes organizaciones que están aquí reunidas, acampadas, están decidiendo un poco cuáles son los siguientes pasos, aunque todas coinciden en la necesidad de esa huelga general para poner fin a esta acampada.
0: Bueno, pues lo que sigue pasando en la Puerta del Sol, es probable que a última hora de la tarde sepamos ya lo que van a hacer los acampados, si van a seguir ahí, si no, si eligen un día para esa supuesta huelga general de la que tanto hablan. En cualquier caso, aquí en COPE lo contaremos. Gracias, Rodrigo, Lo contará ya Ángel Espósito en La Linterna, que empieza ya mismo. Los de la tarde, volvemos el lunes.
2: Línea editorial.
3: Cadena COPE.
4: Muchos han olvidado hoy durante el pleno del Congreso que o bien llevan 8 años gobernando o bien apoyando sin fisuras al gobierno de Sánchez. A todos ellos se les da muy bien atizar el fuego de las pasiones y alardear de un celo moral que solo es fachada. Sánchez lleva tiempo derrotado y ha creído que el sindicato de inquilinas, en su lucha contra Ayuso, le iba a dar el oxígeno que Junts le ha acabado negando. No ha calculado bien que la presión que ejercen los acampados de la Puerta del Sol no conseguiría amedrentar a los organizadores del 1 de octubre. Sánchez está bastante solo, ya no puede ofrecerle grandes cosas a Puigdemont. Le quedan Yolanda Díaz y los agitadores que en la calle, a las puertas del Congreso, claman a favor de la huelga general. Es verdad que al presidente del gobierno le gustan los activistas, pero también sabe que su lealtad es proporcional a la capacidad que él tenga de satisfacer sus demandas. De ahí que lo que suceda este fin de semana es crucial. O bien Sánchez acepta la realidad y convoca elecciones desde el máximo respeto a la institucionalidad, o bien opta por los mismos subterfugios o peores que ya puso en marcha en abril de 2024.
0: Son las 7.
3: La Linterna.
2: COPE Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
0: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a La Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Les fortes pluges de les últimes hores han deixat més de 270 litres a les Terres de l'Ebre.
5: S'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però es manté la restricció de mobilitat interurbana fins a les 8 del vespre, fins aquí una estona. El temporal no s'atura i la situació és encara de perill perquè la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials continua. Per tant, molta precaució en aquesta zona. La intensitat de les pluges ha provocat autèntiques riuades inundant carrers de moltes poblacions. A Tortosa, per exemple, han hagut de desallotjar una vintena de veïns de dos edificis del centre històric. A Santa Bàrbara, al Montsià, la virulència de l'aigua ha desbordat el barranc del Pelós en qüestió de mitja hora, i això no havia passat mai. I els bombers han fet una vintena de salvaments de persones atrapades en vehicles, bàsicament a la zona d'Alcanar i d'Ulldecona. La millor notícia, sens dubte, és que no hi ha hagut danys personals, però ens haurem de plantejar en algun moment si les infraestructures, equipaments, construccions estan preparades per suportar precipitacions cada vegada més violentes. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Iolanda.
5: Doncs quin és el balanç que podem fer a aquesta hora d'aquestes pluges intenses?
6: Doncs que aquest temporal ha descarregat amb molta fúria perquè s'han superat els 260 litres per metre quadrat de precipitació acumulada en algunes localitats com l'Ametlla de Mar, Alcanar o Mas de Barberans. Aquesta gran quantitat d'aigua en poc temps ha provocat, evidentment, inundacions generalitzades que han negat carrers principals, baixos comercials, aparcaments i equipaments públics. Els bombers, fins ara, fins a les 6 de la tarda, han atès uns 300 avisos arran d'aquest temporal, principalment a la meitat sud. La majoria d'incidents s'han atès entre el Baix Ebre i el Montsià. Una situació que ha generat un autèntic caos també en la mobilitat, obligant a tancar diverses carreteres de la xarxa viària, com la C12 Amposta, a causa d'aquesta acumulació d'aigua i les esllavissades de terra. Així mateix, també s'ha hagut d'interrompre la circulació de trens en línies clau d'aquesta zona sud de Catalunya. Davant del perill, precisament els bombers i els serveis d'emergència han hagut d'actuar molt ràpidament per rescatar prop de 20 conductors que havien quedat completament atrapats en els seus vehicles a les rieres i vies inundades. Això sí, sense conseqüències greus, no hi ha hagut que sapiguem cap ferit greu en aquest sentit. Més enllà dels transports, el temporal també ha colpejat a les infraestructures bàsiques, com dèiem a l'inici, deixant més de 2.500 persones sense subministrament elèctric, principalment en municipis com Amposta, Deltebre i Roquetes. I és que a la ciutat de Tortosa també hi ha hagut dues actuacions importants, concretament dos desallotjaments al carrer Cervantes i Montcada, que han afectat un total de 26 veïns. L'alcaldessa del municipi és la Mar Lleixà i ha fet balanç d'aquesta circumstància meteorològica.
7: Al municipi ja la tarda ja vam fer tancament de tot el que eren equipaments municipals i a la nit, incloent centres educatius, i el que han fet fa unes hores és perllongar este tancament fins a les 12 de la nit. I per tant també d'esta manera entenem que per un costat ajudem a millorar la situació. Ara són els cossos d'emergències que estan treballant coordinadament per veure tots els danys desperfectes, però també per l'altre, per aquestes episodis de pluges que no sabem com ens acabarà afectant, sobretot molt amatents en aquest sentit.
5: I s'han hagut de prendre mesures, no?, en alguns municipis, Sílvia?
6: Totalment. Per donar resposta a aquesta emergència, a aquests desallotjaments, Protecció Civil i la Creu Roja han hagut d'habilitar de forma urgent 3 centres d'acollida a Tortosa, Amposta i Ulldecona, amb capacitat per a 450 persones. Això sí, et diré que només s'hi han acostat 3 afectats, concretament al punt d'Ulldecona, i han estat reallotjats en un hotel. Normalment les persones quan passen aquestes coses aconsegueixen anar a cases d'amics o, o familiars, sí, afortunadament. El Josep Pitar, per exemple, és un veí de la zona i explica quin és l'escenari actual després de les pluges.
8: Vivim en angoixa, la veritat, perquè malgrat que ja, per desgràcia, ens estem acostumant, quan cauen quantitats d'aquestes característiques, no deixa d'impressionar, no? Hi ha poblacions que estan tenint molts de problemes i, bé, la veritat és que, com diria, per molt que ho haguéssim viscut en altres ocasions, mai estàs preparat.
6: Ja ho avançava el Josep, que es tracta, per desgràcia, de situacions que en territoris com les Terres de l'Ebre són cada vegada més habituals.
8: Quan te trobes en una quantitat d'aigua d'aquesta magnitud, doncs, la veritat és que impressionen. El que antes passava una vegada cada 15 o 20 anys, ara passa pràcticament cada dos o cada dos anys o cada any, i pel que sembla, doncs, bueno, haurem d'acostumar-nos a viure en aquesta manera.
6: Parlant d'Ulldecona, un dels municipis més afectats, la seva alcaldessa, la Núria Ventura, ha explicat que també hi ha hagut danys molt greus en explotacions ramaderes, amb granges inundades i animals morts.
9: Viuen en una zona a la part baixa del terme municipal, a la zona de la Foia, prop del polígon Vall de Pins. Ha entrat aigua a casa, han passat bastantes hores dins de l'aigua i per tant han tingut algunes desafectacions per hipotèrmia.
6: En alguns casos serà complicat poder accedir a aquests terrenys perquè hi ha camins que han quedat molt malmesos o directament totalment coberts d'aigua. També ha parlat el Cristian Ferrer, que és l'encarregat de l'empresa Doca, que precisament es troba a aquest polígon de Vall de Pins. Diu que està molt afectat pel temporal.
10: Ha plogut molt, no podem entrar, no podem accedir al polígon i ho tenim tot tallat completament. Llavors, en dos dies o tres no podem entrar. A veure, avui s'aixequen l'aigua i veurem a veure demà. No es pot accedir, de cap de les maneres. Ahir ens va tocar per la tarda, el torn de la tarda, i avui tot el dia parats, i bueno, a recuperar. O sigui, a recuperar la feina com sigui. Els operaris no, però al final les hores de pèrdua de producció es noten.
6: Doncs complicada aquesta situació, sobretot pel que deia el Cristian, no?, de la pèrdua d'hores de producció. Amb aquest escenari també ha parlat la consellera Núria Parlon, la consellera d'Interior, que demana doncs precaució i paciència per a veure com evolucionen les pluges a les pròximes hores.
11: I hem d'actualitzar doncs els mapes en les properes pròximes hores i per tant doncs serà més senzill poder prendre decisions si s'han de prendre en alguna d'aquestes activitats a l'exterior. Ara seria precipitat perquè el temps va canviant i més en una situació d'inestabilitat com la que us ha comentat abans la directora del Meteocat. Ara mateix no seria assenyat plantejar ni canvis ni restriccions en les activitats a l'exterior ni en activitats culturals i socials en llocs on no tenim afectacions ara mateix.
6: Doncs l'atenció se centra en recuperar la normalitat en aquestes zones, tot i que continua el perill per pluges com a mínim fins a les 8 de la tarda. Iolanda, Protecció Civil manté aquest seguiment de la situació i insisteix a evitar desplaçaments innecessaris, especialment a les zones on encara hi ha rieres i riuades, i ha estat un temporal que de moment està deixant centenars d'incidències.
5: Molt bé, doncs molta precaució, perquè a més les pluges seguiran almenys fins a dilluns. Per tant, molta, molta prudència. Gràcies, Sílvia. Fins aquí una estona.
6: Gràcies.
3: La Linterna.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Estàs escoltant
2: COPE Tarragona.

0: En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
1: España perderá 1,8 millones de personas en edad laboral. La explicación es muy fácil, la salida progresiva del mercado laboral de los baby boomers.
2: Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
3: Luis de la Fuente, muchos pensamos que nuestros caminos están escritos.
4: Siempre que me preguntan qué es lo que representa la fe para mí, yo siempre lo transmito y digo que pues es tranquilidad, seguridad, confianza.
0: ¿Interesante?
2: En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
3: Luis, ¿tú entenderías que la final del Mundial España-Portugal-Marruecos no se jugase en España?
4: No.
0: No te pierdas a Alberto Herrera.
2: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
0: De lunes a viernes desde las 6. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
5: Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
0: En Mediodía COPE.
2: Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
6: Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
7: Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti a sobre.
6: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
8: Esports.
9: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Ha estat aquesta linterna parlant de les intenses pluges que han caigut a les Terres de l'Ebre i no podem abaixar la guàrdia perquè durant el cap de setmana i també dilluns els ruixats seguiran caient a diferents punts de Catalunya i poden ser localment intensos. Per tant, haurem d'estar molt pendents de la informació meteorològica i de l'evolució d'aquestes pluges. La temperatura es mantindrà sense grans canvis durant tot el cap de setmana. I ens interessem també per la situació a aquesta hora a les carreteres. Sílvia Del Amo, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit van minvant les retencions després d'una tarda molt complicada. Ara mateix hem de destacar un accident a la C-58 a Barberà en sentit Sabadell, un carril tallat, i també als accessos nord, problemes a Montcada, tant per entrar a la Trinitat i Rondes a la C-58 com a la C-33. Pel que fa, per exemple, a l'AP-7, ha millorat alguns trams i en aquests moments se circula amb certa normalitat, però cal circular amb cautela i les rondes però es presenten molta mobilitat. A la part sud encara hi ha una avaria a la zona de Castellbisbal que provoca doncs, una mica de lentitud, ja que hi ha un carril tallat i també ja tenim retencions, per exemple, a vies del Prepirineu, és el cas de la C-16, l'eix del Llobregat, amb aturades a Berga i a Cercs, cap al túnel del Cadí. Això és tot. Bona tarda.
11: I l'altra notícia del dia, més enllà de les pluges, no hi ha dubte que ha estat la no aprovació al Congrés dels dos decrets de vivenda. Junts per Catalunya finalment ha votat en contra i ha deixat obert doncs, un escenari que ens podria portar directament a un avançament electoral. Ho sabrem en els propers dies. I al carrer segueixen les protestes, la pressió i es parla ja d'una vaga general imminent. De seguida en parlem.
13: Bajo el sol del Mediterráneo nace el cava Jaume Serra. Elaborado mediante el método tradicional, el mismo con el que se elabora el champán. Cava Jaume Serra. Calidad con carácter mediterráneo. Jaume Serra.
14: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
15: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
14: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
15: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
14: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
15: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
0: Linterna.
9: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.

0: Junts ha complert la seva amenaça i el Congrés ha tombat a primera hora d'aquesta tarda els dos decrets de vivenda. Era el guió que s'ha anat escrivint en les últimes hores i que s'ha complert fil per randa. D'entrada, el que demostra és un nou fracàs de la classe política per arribar a acords, encara que siguin mínims, en un tema tan vital per a milions de persones com és l'accés a una vivenda digna. I tombats els dos decrets, ara planeja un escenari d'avançament electoral. Pedro Sánchez obre un període de reflexió i en els propers dies doncs, podríem tenir una data d'eleccions generals. I mentrestant, la pressió continua al carrer. Els sindicats de llogateres han convocat ja protestes per demà i s'escalfa l'ambient per una vaga general, Sílvia.
1: Iolanda, sí, efectivament aquest és el segon tema més important del dia a banda d'aquestes pluges, perquè d'entrada la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha fet una crida per participar en dues mobilitzacions aquesta mateixa tarda a Barcelona sota el lema "Cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Això serà d'aquí uns minuts, a 7:45. Les convocatòries de la COSAC són totes dues a aquesta mateixa hora, però surten una del nord de la ciutat, a l'encreuament entre l'Avinguda Meridiana i Fabra i Puig, i l'altra des de la part sud, concretament davant de l'Hotel Catalunya de la plaça Espanya. Durant el debat sobre els decrets ja hi ha hagut mobilitzacions de tant a Madrid com a Barcelona, on centenars de persones s'han manifestat davant del Congrés, i a Barcelona ho han fet davant de la seu de Junts per protestar contra aquest vot contrari del partit als decrets. Unes mobilitzacions que arriben doncs, precisament amb la vigília d'aquesta manifestació que deies convocada a Barcelona i amb aquesta possible vaga general a l'horitzó. Escoltem ara Carme Arcarazo, que és la portaveu del sindicat de llogateres, que ha culpat d'aquesta manera tan contundent Junts pels dos suïcidis que s'han produït a Catalunya aquesta darrera setmana.
2: Si no fos per Junts per Catalunya, el partit de Puigdemont, que va tombar la moratòria el mes de febrer, avui l'Olga estaria viva. Per tant, aquesta gent són directament responsables de les dues morts de l'última setmana i de les centenars de morts que vindran.
0: Doncs es manté la pressió al carrer. I a nivell polític, Sílvia, quines són les reaccions a la no aprovació dels dos decrets?
1: Doncs mira, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que està profundament decebut amb Junts per aquesta decisió de rebutjar els decrets. Ho ha fet al Fòrum Atocha, a Galícia, en el marc del seu discurs, on ha remarcat que és normal que la gent s'indigni si veu que l'economia catalana, segons ell, va bé, però en canvi no té accés a l'habitatge.
3: Junts per Catalunya me ha decepcionado. Ese partido que yo conocí y que dice defender los intereses de los catalanes me parece que se equivoca gravemente. Si se puede hacer mejor, se puede hacer peor, pero hay una demanda social importante en que las administraciones públicas, las instituciones, demos respuesta a una necesidad de garantizar acceso a la vivienda. ¿Cómo le cuento yo a un ciudadano que en Galicia, en Euskadi, en Cataluña la economía va bien? Muy bien, incluso en privado los empresarios te reconocen que muy bien, que las cuentas de resultados salen bien y que él, que tiene estudios superiores, que tiene un buen trabajo, no tiene un horizonte de acceso a la vivienda.
1: Doncs Illa, la línia dels darrers dies es mostrava indignat contra Junts. I més reaccions polítiques. La portaveu del Partit Popular al Parlament, Lorena Roldán, diu que no sap a què juga el partit de Carles Puigdemont.
4: Li hauran de preguntar Junts. Nosaltres la nostra posició la tenim clara i és Junts qui no sap a què juga. Porten 3 anys doncs, donant-li suport al senyor Sánchez i cada, també ens diuen una cosa i després fan la contrària. És el joc aquest de Pimpinela, el que sempre acostuma a jugar Junts. Nosaltres ja no ens els creiem, els coneixem de sobres i per tant veurem a veure què fan.
0: I els empresaris, Sílvia, que demanen que es deixi de buscar culpables.
1: Efectivament, des de Foment del Treball han criticat aquest divendres que es prenguin mesures que no milloren l'accés a l'habitatge. La patronal s'ha mostrat preocupada per la manca de disponibilitat i ha demanat una legislació que afavoreixi la construcció de més habitatge i l'increment de l'oferta. Salvador Guillermo és el director d'Estudis i Economia de Foment.
5: Es preocupa que es prenguin mesures que vagin no a favor de garantir i de millorar el mercat de l'habitatge, sinó de buscar un culpable que no és el culpable, de posar-li el barret de culpable, a lo millor, i de prendre mesures que estan més orientades a unes certes creències que no a unes certes realitats, no?
1: Doncs això, Iolanda, llançar pilotes fora i passar-se-les els uns als altres és el que ha estat passant en les últimes hores. Des de Foment, a banda de reclamar mesures per incrementar aquesta oferta, han assenyalat que en els últims 20 o 30 anys no s'ha treballat bé en aquest sentit per tenir un parc d'habitatge assequible i públic, i amb tot el president Pedro Sánchez, com deies a l'inici, ara obrirà aquest període de reflexió.
0: Exacte, doncs veurem què surt d'aquest període de reflexió de Pedro Sánchez, i vaja, la setmana que ve podríem tenir

0: En els darrers mesos a Catalunya hem viscut diversos episodis que han fet saltar les alarmes. Segrestos exprés, pallisses, ajustament de comptes... Segrestos exprés en qüestió de dies i poques setmanes, a Gavà, Vilanova, Calella... Els Mossos d'Esquadra estan preocupats per una major activitat amb armes de foc relacionada amb noves formes de crim organitzat. I què hi ha darrere d'aquest augment de la violència, d'aquest modus operandi? Doncs ho analitzem amb el Marc Balcells, criminòleg i professor de la UOC. Què tal, Marc? Bona tarda.
1: Iolanda, molt bona tarda, un plaer i moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, a tu. Doncs estem davant d'un augment real de la violència criminal o estem veient més casos perquè tenen més repercussió mediàtica? En quin punt estem?
1: A veure, doncs mira, jo crec que t'hauria de fer, encara que soni a molt tímid, una C totes les anteriores, no? I t'explico el perquè. Tècnicament, si agafem els casos reportats, sí que és veritat que estem veient un augment. És a dir, això no es pot negar. Per exemple, estava mirant una mica les estadístiques, no? I en el que portem de 2026 tenim 60 segrestos, que ja és un 17% més del que portem al 2025, no? Ha passat el mateix amb els narcoassalts i també ha passat exactament el mateix amb el tema dels tirotejos, que sembla que és el que més ens ha preocupat fins a aquest moment. Per tant, tècnicament, amb els números al damunt de la taula, sí, és així. El que passa és que nosaltres també sempre demanem una mica de precaució, perquè sí que és veritat que quan parlem en criminologia de comptar els fets delictius, clar, aquí no estem comptant les pomes que hi ha sobre una taula ni les cadires en una habitació, és a dir, nosaltres tenim la gran problemàtica de que la delinqüència està feta moltes vegades per no ser vista, la delinqüència que sorgeix de la delinqüència organitzada encara més, perquè aquests grups no els interessa per res ser visibles, i clar, llavors la idea és que doncs, aquestes coses es vegin al mínim possible, i per tant doncs, sempre juguem amb aquesta problemàtica, no? Per tant, mai podem dir números rodons. Però sí que, responent a la teva pregunta clar i català, sí que és veritat que l'augment s'està percebent respecte a l'any anterior.
0: Escolta, i què hi ha darrere d'aquests segrestos exprés que hem vist en les últimes setmanes? Hi ha droga, hi ha deutes pendents, hi ha conflictes entre bandes? Què és el que hi ha?
1: Doncs aquí tornaria a respondre't una altra vegada, que és bastant aquest combo, sobretot entre droga i sobretot de conflicte entre bandes. I la lògica és molt fàcil d'entendre per qualsevol dels nostres oients, que és la següent. Per començar, drogues, això sí que ho tenim molt clar, per més que, com et deia abans, els números no ens acabin de quadrar en temes de criminologia perquè és una xifra negra. Drogues és el primer tipus de tràfic, la primera tipologia de qualsevol operació del crim organitzat transnacional. És a dir, el que més ens trobem avui en dia és el tràfic de substàncies estupefaents. Dit això, clar, heu de pensar que aquestes economies criminals es mouen en una situació d'il·legalitat, la qual cosa vol dir que elles no operen en aquestes empreses criminals, no operen en una situació d'antimonopoli. Al contrari, totes elles aspiren a un hipotètic monopoli. T'avanço un hipotètic monopoli que no té cap tipus de sentit, perquè hi ha prou públic perquè hi hagi moltes organitzacions venent droga. És a dir, que ja hi ha prou consumidors. No s'haurien del per què està barallant. Però en la seva mentalitat racional, que és molt limitada, perquè no estem deixant de dir que són operacions criminals, doncs ells aspiren a un monopoli. I clar, això vol dir que ens porta doncs, a segrestos, que en el fons no és un segrest clàssic com el que nosaltres entenem, sinó que és un acte de justícia privada entre grups. És un acte que, a més, és comunicatiu, perquè el que intenten fer és donar un avís, no? Això hi han hagut fins i tot inspectors dels Mossos que ho han dit, no? Que és un avís a altres bandes. I clar, aquest cas, el que ens dona a entendre que això és així és perquè tant la víctima com l'agressor doncs formen part d'organitzacions criminals. Per tant, no és que estiguin segrestant una persona com tu i com jo i tant de bo això no passi.
0: Esperem.
1: Clar, això vol dir que el risc per la ciutadania doncs deixa de ser baix, però clar, el risc no és zero, no? Quan es parlava també, hi havia rodes de premsa respecte al tema dels tirotejos, el que és una situació que fa molta por a Mossos d'Esquadra i ens hauria de fer reflexionar, és això, que en un tiroteig aquests pugui sortir ferida una persona que res té a veure en aquestes bandes. I, per tant, això és un problema que dispara la nostra por al delicte,

0: dispara la nostra sensació d'inseguretat, etc. Per tant, tot i que són conductes criminals entre bandes, sempre pendent a que vagi apareixent molta més informació, que són casos, que són casos oberts, que són casos diferents, perquè no és, per exemple, una delinqüència predatòria de "ai, m'han robat l'iPhone mentre estava a l'estació de Plaça Universitat". Això el que vol dir és que són investigacions que duren i duren i duren anys, perquè són no tant investigacions sobre aquests fets, sinó investigacions sobre organitzacions criminals i com funcionen. Per tant, evidentment, el que t'estigui opinant aquí també ha de ser contrastat, doncs, amb la policia, amb la informació que ens puguin donar. Però bàsicament seria això que em preguntes.
1: Ah, jo no sé si aquest modus operandi, no, dels segrestos, per exemple, és un tipus de violència que traspassa les fronteres de Catalunya i que també es dona a Europa.
0: Sí, és a dir, en això sí que, i ho he dit altres vegades, res ens ha de sorprendre. Sí que és veritat que nosaltres el que més ens xoca a Holanda és el tema de les armes de foc, perquè, per exemple, nosaltres no hem estat mai una societat com l'americana, on un tiroteig esdevingui una cosa, per desgràcia, la més natural del món. Però sí que és veritat que en aquest tipus d'actuacions, doncs són el crim organitzat ja fa temps que s'ha globalitzat, no és un fenomen del segle XXI, ja és un fenomen de la segona meitat del segle XX, i clar, doncs fa que una banda, de nou et repeteixo, que sobretot tingui molta musculatura en el sistema empresarial, en els mitjans, doncs un mercat local se li quedi petit i, per tant, vulgui expandir mercats, la qual cosa també genera una sèrie de problemàtiques, perquè si posem una banda del país A que vull començar a operar en el país B, vol dir que també tindré que tenir batussa amb les bandes organitzades que operen en aquest país B. I això engendra aquest tipus de problemàtica. I és una problemàtica seriosa, eh? És a dir, jo agraeixo molt entrevistes com la teva perquè fem poc proselitisme del crim organitzat. És a dir, no coneixem l'impacte del crim organitzat en el dia a dia. Nosaltres pensem que la delinqüència, encara la nostra percepció cultural, que és un tema de carrer, que és un tema de delinqüència, per exemple, d'això que et deia abans, no? Que algú m'ha estirat el mòbil quan estava parlant pel carrer, etcètera, etcètera. I no veiem dinàmiques que ens haurien de fer espantar molt més, com el que és directament l'aparició i la instauració d'aquestes bandes, d'una narcocultura, d'un tema també d'armes de foc, i per tant, doncs, és important que tinguem present que és una situació que es pot cronificar i pot esdevenir potencialment perillosa, sobretot perquè nosaltres venim d'uns índexs de delinqüència en el qual no hem estat acostumats a una sobreexposició d'aquest tipus. Però, igual que les modes, doncs aquest tipus de conductes es poden instaurar en un lloc i cronificar, perquè els delinqüents troben que aquell lloc és útil, els hi va bé, elements geogràfics, elements del sistema penal, etcètera, etcètera.
1: L'Europol, Marc, està alertant d'un fenomen que anomena violència de servei, és a dir, xarxes criminals que recluten persones a través d'Instagram, de Telegram, TikTok, altres aplicacions de missatgeria, perquè cometin agressions o altres actes violents, no? Això com funciona exactament?
0: Doncs totalment és així. Clar, què és el que passa? Penseu que el crim organitzat neix d'una prestació de serveis, és a dir, i d'aquesta prestació de serveis, perquè no puguin ser detectats, doncs comporta una derivada encara també igual de perillosa, que és la corrupció, no? Avui mateix, part de Mossos estava alertant de que hi ha un risc de corrupció policial molt gran, que no té per què donar-se com a altres llocs del món, on, per exemple, les policies estan infrasubvencionades i els membres policials doncs cobren molt malament, i per tant doncs són riscos derivats. És a dir, tu pensa que pel crim organitzat qualsevol cosa està a la venda, des de drogues, armes, arqueologia, espècies animals, flora, ronyons, sexe, migrants, persones, és a dir, tot està obert a servei, i també està obert a servei la musculatura d'una determinada persona que formi part de la teva organització. És a dir, per exemple, jo què sé, a tu t'ha fallat una sentència judicial que no ha acabat resolent-se com tu voldries, i tu vols obtenir justícia sí o sí, i escolta, tires d'un sistema paraestatal com seria el crim organitzat. Tu pagues a un sicari i aquest sicari doncs, t'obté venjança, per dir-ho així d'una altra manera, a través d'un preu, no? I aquí és on doncs esdevé aquesta problemàtica, en el fons.
1: I com es combat aquest tipus de delinqüència? Quines armes té ara mateix la policia a casa nostra?
0: Doncs mira, això és una molt, molt, molt bona pregunta, perquè, clar, a veure, una de les maneres del que t'he dit, és a dir, el que tu estaves dient, és important que hi hagi un coneixement per part de la ciutadania i que puguin veure, doncs, a partir d'aquí, doncs, què es pot fer, no? I després, perquè, i quan dic lo de la ciutadania, és important que ho coneguem. Nosaltres passem el nostre dia a dia sense pensar en el crim organitzat, sobretot, entre d'altres coses, per això que comentàvem, perquè hem sigut una societat, doncs, que afortunadament, doncs, això no és Sicília, hem tingut molta capacitat de viure allunyada d'aquests grups, però sí que és cert, doncs, que aquesta tendència pot canviar en qualsevol moment i en el nostre dia a dia, doncs, d'una manera inadvertent, doncs, ens podem anar creuant amb situacions eventualment perilloses com aquestes, o fins i tot perquè podem ser consumidors de substàncies estupefaents, etc. És a dir, tot això existeix perquè hi ha una demanda. És a dir, si no hi hagués una demanda de sexe de pagament, si no hi hagués una demanda de narcòtics, si no hi hagués una demanda de substància, o què diria, o d'animals traficats, doncs aquesta gent no existiria. Per tant, educació, educació, educació, conèixer molt bé aquest fenomen, i després, evidentment, el que nosaltres tenim una gran sort és que vivim en una democràcia amb un imperi del dret molt important, i això vol dir, doncs, policia operant amb aquests temes, unitats especialitzades de la policia que saben i van entenent en base als coneixements anteriors com es van formant aquestes noves tendències, també fiscalies especialitzades, tribunals, i per tant, doncs, com amb tot, doncs, esperar que l'imperi del dret, no, de la normativa, de la legalitat, doncs, sigui prou potent com per poder posar front a aquestes coses.
1: Molt bé, doncs, segrestos, ajustaments de comptes, narcotràfic i ara també, doncs, una violència que cada vegada més es pot contractar, organitzar i executar a través d'internet. Marc Balcells, criminòleg i professor de la UOC, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Ha estat un plaer. Moltes gràcies, Yolanda.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Gracias.
2: El fútbol no para este fin de semana en COPE.
3: ¡Gol España!
2: La selección suma y sigue. No tiene rival en la Nation League. Y este sábado busca el 3-3. Tres victorias en tres partidos. En directo desde Oviedo, España, Chequia. Y además fase previa de la Copa del Rey. Y por supuesto, la Liga de Segunda División.
3: Tiempo de juego, cadena COPE.
2: En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade, los números uno del deporte.
4: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
5: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
4: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-666-777.
6: Verisur.
7: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
8: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, buscas. Cuando buscas, vienes al Corte Inglés. Y cuando vienes, encuentras el salmón ASC por medios o enteros por solo 11,95 euros el kilo. Y con 5 euros de regalo para pescadería. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
9: Cariño, ¿por qué ya no me miras como antes? O sea, me miras, pero hay algo que nos separa.
10: Pues como no sea el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 con el que me tapo la cara para que no me reconozcan si me toca el premio de 11 millones de euros o uno de los 11 premios de un millón, no sé.
9: Va a ser eso, sí.
11: Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado, que llega un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. Ya a la venta.
9: Te echo de menos.
12: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
14: Esto promete.
13: Claro, creo. Arranca la transmisión. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
15: Huele a compra, man.
13: Huele. Va. ¡24 horas!
16: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.

0: Dilluns arrenca una nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid a Catalunya. En una primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, és a dir, dones embarassades, majors de 80 anys i persones que viuen en residències. També comença la vacunació per als infants menors de 5 anys i per al personal docent, sanitari i sociosanitari. En una segona fase, a partir del 26 d'octubre, la vacunació s'obrirà a tota la població. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Yolanda.
0: Doncs a veure, Salut té un objectiu clar en aquest cas i és augmentar les persones vacunades, oi, Sergi?
1: Sí, te parlo ara dels objectius que hi ha per aquesta campanya, que s'iniciarà aquest dilluns. Són objectius clars. Un 75% que es vacunin dones embarassades. Un 75% de persones més grans de 60 anys que es vacunin per la grip. Un 75% de les persones de 70 anys que es vacunin per la Covid i un 60% que es vacunin de la grip del personal sociosanitari. Aquest seria l'objectiu que s'ha marcat el Departament de Salut per aquesta campanya de la vacunació de grip i la Covid amb aquests percentatges. Després veurem la realitat. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que ha estat avui aquí a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, parlava, doncs, de que, òbviament, totes les campanyes comencen pel compliment d'aquests objectius i també de quin virus de la grip ens espera aquest hivern.
2: Vam poder incrementar les cobertures vacunals de grip, que sempre és difícil.
3: Sí.
2: I la veritat és que vam vacunar més gent i les previsions per aquest any que volem, doncs, és també arribar a més persones i que més persones posin tant la vacuna de la grip com la de la Covid quan tinguin la indicació. Això per una banda. I per l'altra, sabem que ens ve un virus que és similar al de l'any passat, és el cladocar, que va ser molt infecciós però que va produir molt poc impacte sobre la salut, un impacte semblant al de fa dos anys.
1: Doncs aquests són els objectius. El virus que ens arribarà aquest hivern, el virus respiratori, i l'objectiu, òbviament, de qualsevol campanya és ampliar la població que es vacune. Sí que es va canviar la tendència l'hivern passat. Es va incrementar amb el que seria el global de les persones vacunades amb 125.000 persones, que no està gens malament, i es confia que amb aquesta campanya la tendència continua ascendent.
2: Anem millorant. En grip, clarament, de fa dos anys a l'any anterior, la campanya vam vacunar gairebé 125.000 persones més. Això és molt positiu. En Covid vam disminuir una miqueta, però vam frenar la caiguda lliure que hi havia de la vacunació de la Covid, que sabem que sempre és una miqueta més complicada. Clar. Però ens vam, diguem-ne que ens hem plantat i a partir d'aquí ens hem de mantenir i augmentar. Per tant, són dos elements a tenir en compte i potenciats des del sistema sanitari, que volem fer-ho fàcil a les persones per poder-se vacunar.
1: Home, fàcil jo crec que és, Yolanda. És a dir, començaran aquest dilluns amb el personal, en aquest cas amb el personal sociosanitari i també amb el que seria per franja d'edat i de malalties els ciutadans de major risc. Continuarà després ja fins i tot amb el que seria la població oberta en general a partir del 26 d'octubre i a partir del novembre fins i tot ja no serà necessari la cita prèvia, sinó únicament accedir al teu centre d'atenció primària per, en aquest cas, doncs, vacunar-te.
0: Doncs aquest és l'objectiu, augmentar la població vacunada. I quins arguments ens donen els professionals sanitaris, els metges, Sergi, perquè fem aquest pas, anem a vacunar-nos?
1: Doncs mira, a migdia a COPE hem escoltat a la Magda Campins, que és especialista en epidemiologia i medicina preventiva i pediatra, i que també havia estat en molts anys cap de servei de l'Hospital Vall d'Hebron. Ens ha parlat de que la vacuna sempre millora, sobretot significa una protecció davant del virus i sobretot amb aquest sector de la població.
4: Amb Salut i sobretot les persones grans, persones més grans de 60 anys o persones que tenen malalties de base, malalties cardíaques, malalties respiratòries, diabètics o persones doncs, amb problemes més greus que estan immunodeprimides. En totes aquestes persones una grip o la Covid pot fer que aquesta persona tingui que ingressar per una pneumònia o tingui que ingressar doncs, per complicacions o per descompensacions de la seva pròpia malaltia de base, no?
1: Magda Campins, la doctora, també ha parlat del que és una realitat actualment. Les xarxes socials estan potenciant el perillós missatge dels antivacunes. I això és una realitat a la societat actual. I Magda Campins, a banda del rigor científic d'anys i anys de la vacunació de la grip, que ja era una normalitat, també ha volgut aportar dades. Les últimes dades conegudes expliquen les vides que s'ha salvat gràcies a aquesta vacunació. No a països desenvolupats, com pot ser el del nostre entorn, sinó als països, en aquest cas, que necessiten una progressió i des que fa anys estan rebent aquesta vacuna. Les últimes xifres de fa 2 anys ens donen aquesta xifra, Yolanda.
4: Més de 150 milions de vides salvades gràcies a la vacunació en els països en vies de desenvolupament. Per tant, és que no hi ha dubte que salven vides les vacunes, no? Per això sap greu quan sents a vegades veus de persones que no tenen coneixement, que no tenen coneixement científic i que realment parlen de coses que no saben i creen dubtes a la ciutadania i a la població, no? Amb aquestes notícies o comentaris falsos en relació al benefici de les vacunes.
0: 150 milions de vides, és inapel·lable, sí. Aquesta xifra.
1: Sí, clar, en països en desenvolupament, perquè a vegades també aquell terme del lucre cessant, que no es compte, amb economia, també podria significar, doncs, amb sanitat i amb salut, perquè si t'apliques la vacuna de la grip, tens la grip i la superes afortunadament sense cap mena de dificultat, això sí. Si és una persona sana, o si estàs malalta la pots arribar a superar, també hauria d'haver un comptador, no?, del que hagués significat no vacunar-te.
0: Exacte.
1: Però aquesta és la dada, països en desenvolupament, 150 milions de persones que han salvat la seva vida, perquè no cal banalitzar mai el que és el virus de la grip i les seves complicacions que té cap al nostre organisme. Per tant, a partir del dilluns s'inicia la campanya de la vacunació de la grip amb aquest objectiu clar, augmentar la població que es vacuna.
0: Exactament. Moltes gràcies, Sergi. I mira, justament ara parlem amb una persona que a partir de dilluns té clar que es vacunarà. Ella és la Inés Martín, que té 76 anys. Inés, com estàs? Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, gràcies.
0: Molt bé, doncs tens clar, Inés, que a partir de dilluns aniràs a vacunar-te, no? No sé si ja tens cita demanada.
3: Sí. Bueno, l'altre dia ja ens van avisar, ja, com que estem en un poble, envien un nevando, i llavors ja et diuen que en pocs dies ja t'avisaran i et donaran ja la cita. Sigui que no sé encara ben bé el dia, però estem amb això, sí.
0: Molt bé, i et vacunaràs de la grip i també de la Covid?
3: Pues crec que sí, perquè ja fa des de que va començar lo de la Covid que ens hem vacunat. Nosaltres, el meu home i jo, hem agafat 2 vegades. Sí. I clar, tenim una edat de risc, pues ja ens van dir que no, que ens ho hem de ficar i ja està. I pues sí, has de seguir una mica el consell del metge i vull dir, no podem fer d'altre perquè no sé, a vegades penses, carai, potser no caldrà tanta vacuna, però bueno, al final sí, és millor potser ficar-se-la.
0: I ho fas habitualment, no?, cada any? Vull dir, ho tens ja com una rutina?
3: No, tret d'un any que feia 3 mesos que havien passat el Covid i llavors es va dir, bueno, doncs enguany de moment no us la fiqueu, si voleu us la fiqueu a la primavera. Però llavors ja vam esperar i vam dir, bueno, la tardor ja ens ficarem les dues, la de la grip i la del Covid. Vull dir, va ser aquell any que perquè va passar això, com que ho vam agafar a l'estiu i allà a la primavera van dir, saps què, pues espereu fins que us tocarà l'altre. I així va ser.
0: Molt bé. I no sé si notes, Inés, alguna diferència entre els anys que t'has vacunat i els que no. No sé si has passat alguna vegada la grip, tot i estar vacunada.
3: A veure, jo la grip, del meu record, no. He agafat alguna refredat fort, però la grip no. El que passa que és clar, vas a la doctora, te miren l'edat que tens i tot, i t'ho aconsellen. I jo li vaig dir, però és que jo la grip fort no l'he agafat mai, no he tingut ni bronquitis ni res. No, esteu en una edat de risc, us l'heu de ficar, la de la pneumonia, que ja me la van ficar també. I bueno, i llavors, clar, ja l'altre any ja va ser lo del Covid, i llavors, esclar, doncs ja ens fiquen les dues, però no perquè haguéssim tingut problemes de respiratoris ni de bronquis ni res. No, vull dir, estem, gràcies a Déu, tenim una salut que estem molt bé els dos, però com que t'aconsellen, doncs sempre tens aquella por de dir, si no ho faig,
0: potser va passar la cosa. Clar, i quan t'has posat la vacuna no has tingut cap reacció, cap efecte secundari, tot ha anat molt bé, no?
3: No, efectes secundaris cap. El que passa és que quan te fiques la vacuna, nosaltres el Covid l'hem agafat 2 vegades i tens la sensació com si tornessis a tindre el Covid, no? Te fan molt mal totes les articulacions, estàs enxafat, però bueno, és un dia i mig i ja està, una mica de febre, i ja està, però cap reacció molt forta, doncs la veritat és que no.
0: Hi ha persones que encara dubten, tot i les campanyes que es fan cada any i tanta informació que hi ha, i que diuen això que em comentaves, no? Jo mai agafo la grip, per tant no cal que em vacuni, no? Què els hi diries tu? Sí. Per una qüestió de seguretat personal i també cap als altres.
3: És clar, això vull dir que nosaltres tenim nets, a veure, tenim fills, no? També ho fas una mica de cara a la família, perquè, és clar, tenen un risc, ells, si et venen a veure i tu estàs amb Covid o amb gripat i tot això, també és un risc per amb ells, no? I jo, quan em diuen, no, jo passo. Bueno, cadascú pot fer el que vulgui, no? És una cosa molt personal. Però jo, el meu consell, donada l'experiència nostra, és clar, potser hi ha gent que la vacuna els hi sente fatal, no? Però nosaltres, de moment, fins a la fecha d'ara, no podem dir, oi, que malament, que no me la vull tornar a ficar, que, bueno, no. La veritat és que estem conscienciats i si no passa alguna anomalia, una cosa estranya, continuarem així.
0: Molt bé, doncs aquest ha de ser el missatge. A partir de dilluns, un any més, toca vacunar-se. És un gest senzill, molt fàcil i que ens pot estalviar alguna complicació, no?, si agafem la grip o la Covid.
3: No sol per nosaltres, ja el que t'he dit de cara a la família i tot,
0: Exacte, per tant, fem cas de les recomanacions dels professionals sanitaris, que són els que saben.
3: Sempre que sí.
0: Inés Martín, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: De res, a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bona tarda.
3: Gràcies, una altra. Adéu.
0: Fem ara una petita pausa i a la tornada us explicarem el que ha passat aquesta passada nit a Terrassa. Dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits en un tiroteig. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. De moment hi ha tres detinguts. I de seguida escoltarem com ho han viscut els veïns del barri de Can Parellada i què diuen també les associacions de la Guàrdia Civil. De seguida tornem.

0: La Linterna.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat. Estàs escoltant
2: COPE Tarragona
0: 93.5 FM.
2: Dilluns a divendres.
3: Per dies una tarda.
2: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
3: Seguim, seguim.
2: Amb Joan Batllori.
3: Salvació, l'Espanyol seguirà a primera la propera temporada. Quique Iglesias, bona tarda.
4: I ben cantat, què tal? Bona tarda, Batllori.
5: Tu a qui vas a votar, Jacinto?
6: Jo a Dama, a mi perrita.
3: Una mica més i es mata l'Àlex Márquez el diumenge.
7: És una altra persona.
3: Diga, aquest és capaç de tornar moto cap a casa. Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
2: Esports Cope Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
8: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
2: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
9: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments. El 84% de les espècies vegetals depenen de la polinització de les abelles.
2: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
10: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
11: ¡Esto es la madre de los golazos!
10: El número uno del deporte.

0: 10 minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el tiroteig d'aquesta passada nit a Terrassa, concretament al barri de Can Parellada. Dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits, un d'ells està greu, però fora de perill, després de rebre 4 impactes de bala, 2 a l'abdomen, un a la cama i un altre al braç. L'han traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on l'han hagut d'operar. L'altre agent ferit està ingressat a la Mútua de Terrassa. I què és el que ha passat? Doncs que els dos agents de la Guàrdia Civil estaven fent un servei al barri de Can Parellada, anaven de paisà i en un cotxe sense logotip. Van detectar un vehicle sospitós a la P7, quan els van identificar, van fugir intentant atropellar els policies i quan van localitzar el vehicle sospitós, els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar. Hi ha 3 persones detingudes ara mateix i els Mossos d'Esquadra descarten que siguin taloners, és a dir, lladres especialitzats en robar mercaderia dels camions tallant o estripant la lona. Diversos testimonis van sentir els trets, el tiroteig, que en un primer moment no sabien el que estava passant, un tiroteig a 100 metres d'uns edificis i, de fet, el José, que és veí del carrer Europa de Terrassa, s'ha trobat una bala incrustada a la porta de casa seva. Reconeix que mai havia viscut una cosa així.
1: Y al suelo que dicen que era policía, que yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vienen corriendo, no sé qué eran tampoco, le dieron con un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más. Después ya apareció la policía. Y yo ya no he visto más nada. Llegó la policía, ya cortó la calle aquí, la escalera y todo. Está bien porque está la policía por aquí, tú. Está más tranquilo, ¿no? Está más tranquilo. Nunca. Este es la primera vez que vi este follón. Nunca lo he visto. Llevo aquí desde el 75. Y es la primera vez que he visto esto.
0: Doncs un bon ensurt per als veïns del barri de Can Parellada i què diuen també les associacions de la Guàrdia Civil. D'entrada que no és un fet aïllat i que és un símptoma del desemparament en què es troba la policia davant d'uns delinqüents cada vegada més violents. Yolanda Canales.
2: El portaveu d'aquesta associació a Catalunya, Alfonso Merino, assegura que el problema va més enllà del que ha passat aquesta matinada a Terrassa. Considera que els agents han perdut autoritat i que la resposta penal no està actuant com a element dissuasiu davant d'una delinqüència cada vegada més violenta y armada.
3: Las policías hemos perdido el principio de autoridad y los malos han visto que las penas por agredir a un policía son menores y están totalmente envalentonados y todo el mundo está con armas de fuego, que esa es la pura realidad.
2: Medino reclama també més contundència contra les organitzacions criminals i una revisió del marc legal. Defensa que les lleis s'han d'adaptar a la realitat actual i posa el focus especialment en la multireincidència i en la capacitat o en la facilitat amb què, segons diu, es poden aconseguir armes al mercat negre. I afegeix també una altra reivindicació, més protecció jurídica per als agents quan actuen en servei. L'Associació Unificada de Guàrdia Civil considera que els policies poden arribar a dubtar a l'hora d'utilitzar l'arma per por de les conseqüències posteriors.
3: Hoy en día, el adquirir un arma en el mercado negro, entiendo que es súper fácil y a los hechos me remito. No podemos estar... Y bueno, y luego las acciones de la Guardia Civil, o sea, tienen que estar protegidas por el Estado. Lo que no puede ser es que a un Guardia Civil se le vapulee por una actuación en la calle con determinadas personas. Aquí, o sea, siempre, en cualquier actuación de este tipo, llevamos las de perder. Y en esta actuación, menos mal que hay un vídeo que corrobora al final la actuación de la Guardia Civil.
2: Merino considera que el que ha passat a Terrassa és un exemple més d'aquesta situació. I per això, ara ho escoltàvem, reclama que l'Estat doni més cobertura als agents en les seves actuacions.
0: Gràcies, Yolanda. Doncs aquest greu incident s'hi ha referit també avui el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que ha manifestat la seva preocupació per l'augment d'armes a la via pública i es pregunta si ara mateix la resposta penal està a l'alçada.
4: Espero y confío que se restablezcan pronto los heridos y espero que, en definitiva, pues se nos mueva una reflexión acerca de si efectivamente la extensión de la cantidad de armas que, en fin, que parece que nos está invadiendo en manos de muchas de estas bandas y organizaciones criminales, tanto de fuego como blancas, pues en fin, merezca, como digo, una reflexión de cara a, en fin, a plantearnos si la respuesta penológica que se da a ese tipo de delitos es lo suficientemente contundente.
0: L'Ajuntament de Terrassa ha condemnat els fets i manté actiu un seguiment i coordinació amb els cossos policials i el Partit Popular demana no normalitzar aquest tipus de situacions, cada vegada més habituals a Catalunya, davant la passivitat, diuen, del Departament d'Interior. I arriba la informació esportiva, avui de la mà del Joan Ballori. Què tal, Joan? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: I comencem amb esport en directe.
5: Sí, perquè tenim en joc des de les 7 de la tarda el partit de l'Eurolliga de bàsquet entre el Besiktas i el Barça. Com està la situació? Juan Arias, bona tarda.
6: Bona tarda, companys. Doncs una versió molt encertada del Barça. Està guanyant el descans 40-52. És la màxima diferència de l'equip blaugrana, que sempre, com dic, ha anat per davant el marcador. Una versió més encertada que la que vam veure a Dubai en defensa i en atac. La màxima diferència del marcador ha estat de 12 punts amb un Barça on una altra vegada, un altre partit, Kevin Panther està sent el millor jugador del Barça amb 11 punts.
5: Gràcies, Juan. En futbol estàvem pendents de les proves que havia de passar el jugador del Barça, Rafinha, aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Hi ha bones notícies. Edu Badia, bona tarda.
7: Hola, Joan. Hola, Yolanda. Bona tarda. Una lesió que no és important, la de Rafinha. El Barça respira amb el davanter brasiler després de l'examen mèdic d'aquest migdia a Sant Joan d'Espí, a la ciutat esportiva. Un Rafinha que ha arribat sobre les 11 del matí i on les proves han confirmat l'edema que li havien trobat els metges de la selecció brasilera aquest dimarts contra Austràlia en el segon amistós de la gira del conjunt de Carlo Ancelotti. Rafinha, per tant, es descarta una lesió a la cuixa dreta. Després de la ressonància, el capità del Barça hauria d'estar d'aquesta manera disponible per la tornada de la Lliga la setmana que ve, el dissabte 10 d'octubre al Camp Nou contra el Getafe de Bordalàs.
5: Gràcies, Edu. Per la seva banda, l'Espanyol ha jugat aquest matí un partit amistós de preparació a Cornellà contra l'Ipswich Town anglès. Com ha anat, Quique Iglesias? Bona tarda.
8: Bona tarda, sí, l'Espanyol que ha perdut 0-1 contra l'Ipswich Town a Cornellà, amb una primera part bastant fluixeta, m'expliquen, i una segona part on l'Espanyol ha tingut dos llançaments als pals i ha pogut inclús empatar o remuntar el partit. Era interessant saber si Grosabel estava recuperat, i sí, ha jugat 20 minutets al lateral dret, s'ha dit per l'Atlètic Club de Bilbao, un Grosabel que doncs està ja en dinàmica de primer equip, com també ho està Javi Puado, lesionat des del mes de gener, que finalment, després d'una decisió consensuada entre ell i el cos tècnic, ha decidit no jugar cap minut, continuar acumulant minuts bons d'entrenament per tal d'assegurar aquesta cama després d'haver estat doncs, tant de temps aturat. En els propers dies doncs, continuarà recuperant-se i estarà a punt per debutar amb l'equip de Manolo González.
5: Gràcies, Quique. A segona divisió, el Sabadell rebrà demà a la tarda l'Andorra a partir de 14:45 a la nova Creu Alta. Parla Ferran Costa, tècnic Arla Quinat.
9: Penso que al final sí que hi ha intensitat, sí que nosaltres intentem anar a cada pilota com si fos l'última, perquè pensem que és la nostra essència, però res més enllà. S'ha de fer moltes coses bé, a part de guanyar duels i córrer molt, que això per descomptat, però penso que hi ha moltes més coses a nivell de joc que venim fent molt bé, per això doncs portem uns quants punts i en les que hem de seguir creixent per les nostres aspiracions d'aconseguir uns quants punts més.
5: També a segona divisió, en aquest cas diumenge a les 9 de la nit, tenim un dels partits de la jornada. Montilivi s'enfrontaran al Girona i al Mallorca. I també diumenge a les 5 de la tarda tenim clàssic de la Lliga F, Barça-Real Madrid a l'estadi del Camp Nou. Així veu el rival Eva Payor, golejadora blaugrana, declaracions a Sports Cope.
10: Es el clásico, es siempre, siempre partido muy, muy especial. Jugamos en Spotify Camp Nou con nuestras aficionadas que siempre nos ayuda mucho y sí, esperamos partido muy intenso, pero estamos muy preparadas para este partido.
5: Al marge del futbol, aquest cap de setmana es disputen els europeus de ciclisme a Eslovènia. Hi ha una mala notícia: causa baixa finalment la catalana Paula Blasi, que no s'ha acabat de recuperar de la caiguda que va patir al Mundial del Canadà el passat cap de setmana. Tenim també Gran Premi de MotoGP al Japó, a Motegi. Els entrenaments d'aquest matí, Àlex Márquez ha estat el més ràpid, Pedro Acosta segon i Marc Márquez tercer. Marc Márquez està a 12 punts del líder de la general, Jorge Martín, i recordo per tancar que el Barça d'handbol va perdre la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem, 42-33. L'home clau del partit va ser el porter Emil Nielsen. La temporada passada el Barça ara a les files de l'equip hongarès.
0: Molt bé, doncs d'aquí a mitja horeta més es posa en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Joan. Que vagi bé. Bon cap de setmana.
5: Igualment, gràcies.
0: I nosaltres ho deixem aquí. Ens acostem pràcticament a les 8 i ja sabeu que la informació continua a partir d'ara a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi bé. Bon cap de setmana.